0: sempre lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
4: Let's start playing covers.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
7: i a la música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

feel like.

0: Clic a radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixot, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manta el dimoni.
3: Miro la meva boba.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.
12: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
11: Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
13: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
13: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món, Ràdio Sant Quirze.

0: Hi, speaking from the stage.
1: Radio Sant Quirze. Informació, entreteniment.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Per una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva boca.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Ves, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
6: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
6: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera.
7: Per ens sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
8: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant

0: Clica radiosanquirza.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirza. Tastet de Radio, de Radio Sanquirza. En Tastet Radio de Radio Sanquirza se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sanquirza.
2: Tastet Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirza.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sanquirza i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva bola.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Aquí, Xon, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Ves, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva boca.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Quixot, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Ves, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: Benvinguts al Circ Petit.
10: Obro la porta, man del dimoni.
4: Miro la meva bola.
10: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El genís fa màgia, no miracles,
5: Doncs quin xororamà.
2: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
12: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
13: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
14: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
15: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

0: No sé ni com ens ho...
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Per una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull que em donin cap més premi, em torneu més estúpid i bohemi. I

0: Què som, els mocedades, aquí, o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil·la, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint, o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera. Quin sentit té que em xupi la cara? Posa'm un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
2: Escolta'm,
1: has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar!
2: Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
1: Fem un crit.
0: Oh!
1: No, una mica més.
0: Oh!
1: Tenga els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també, eh? Un, dos, tres!
1: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cerrer l'equip, va! Poquito menos ya y arriba, bien!

Aviam, un, dos, tres, i ja hi som tots.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles, eh?
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
12: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punicoma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
11: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
12: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
11: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Aquí no hay ya. No. Aquí. Aquí no hay ya. Aquí no hay truco.
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
1: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passa. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i quedar-me a Terrassa.

serà molt més fàcil, jo em complico. Si penso en el que no em va passar, està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant, però vull fer les coses bé.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze.

0: Sanquirse, radiosanquirse.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
10: i a l'òpera. Per una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
11: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.

entendrem. No molesteu, marxeu a casa, que quan us feu grans ja en sabreu. Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Ses muntanyes, ets el tals, una campana, ja sé el que fas a l'atlet. Ses retxes d'un avionet, cel, anigulades, no vull saber res de xivets. I se fa...

0: Deixes, però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.
2: Sono a la ràdio, m'has tornat a seguir.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Publica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio San Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: una vegada hi havia un programa de ràdio.
1: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
0: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
2: Miro la meva bola.
0: Andreu Cistella, el Pauet.
3: Ah, Quichon, què fer?
0: Contes de microbis.
4: La desfilada dels microbis.
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
5: Li diré a la meva mare.
6: La Moixiganga.
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
1: La Moixiganga.
6: Ves, quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
8: Obre la porta, manta el dimoni!
2: Miro la meva bola.
8: El nostre estimat pallasso. Dos, un... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
3: Doncs quin xororamà!
0: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Clica radiosantquirze.cat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio, San Quirze. En Tastet de Radio, San Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, San Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: Codifica, radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Aviam, un, dos, tres, i això em pot ser.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les dues.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

M'he deixat mig rinyona que t'ha desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc robes.

la meva fam. Per sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent. Que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Fortíssim aplaudiment per la Su.
1: Moltíssimes gràcies a tothom. Merci.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Des de Sant Quirze a tot el món.

0: explica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El geni es fa màgia, no miracles, eh?
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Sempre al teu costat.

Clica radiosantquirze.cat. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: y ahora sé que la salva.
1: Clica radiosanquirza.cat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
7: i a la música. Per sentir una mica de música, que ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
9: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
10: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
11: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
10: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
11: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
1: Sempre al teu costat.

0: biblioteca radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
4: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Radio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: nen, així fem un nen. I mira que estàs com un tren. No tragui que ja no és un tren. Aquí estaré
1: sol. Això
2: la relació.
3: Tot el dia sí. Em va estar xinxant.
1: O no?

0: radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos per versos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la blanca neu, la caputxeta vermella, la rínxols d'or, la ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Sempre al teu costat.

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estarem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil·la, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi a la cara? Posa'm un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
2: Escolta'm,
1: has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar!
2: Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi. Fem un crit.
0: Oh!
2: No, una mica més.
0: Oh!
2: Tanca els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també? Un, dos, tres!
5: Ja ho tens.
6: Clica radiosantquirze.cat.
7: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
5: i a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: això, que a mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Ara me vas acostar un moment de fer riquití.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

l'omnidafant. Per sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent. Que ballen van trobant la tornada. No cal ser ni de plom ni de fang. Al final...

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze.

0: I ens diuen que ja ho entendrem.
1: No molesteu, marxeu a casa,
0: que quan us feu grans ja en sabreu.
1: Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
0: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
0: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
3: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze, Ràdio.
2: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ses muntanyes ets el cel, ets una campana, ja ses lo que fas a l'atle. Ses retxes d'un avion ets cel, anigulades, no vull saber res de xivers. I sa fa...

0: tot el país.
1: Poblejant.cat.
0: A totes les xarxes. Som joves i som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
0: I a la teva ràdio.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: L'àrea del mes de juliol, amb el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de les actes del ple de la sessió ordinària del 28 de maig, la sessió extraordinària del 17 de juny i la sessió ordinària del 25 de juny. No sé si hi ha algun comentari fent aquestes actes. No? Doncs les donem per aprovades. Secretari, a informes de presidència llegirem una declaració institucional que ara el senyor Álvarez li enviarà, que substitueix la moció del número no sé quin... la 12 o 13 del punt, la primera moció del PSC. Sí? La 12. He dit 12 o 13? Pues mira. Si el senyor Pérez vol procedir a llegir-la. Sí? Ja, és calenta, calenta. Acaba de sortir.

Bona tarda a tots i a totes. Procediria a llegir l'acord de Junta de Portaveus. La seguretat és un dret essencial de tota la ciutadania i una responsabilitat compartida de les administracions públiques. És també una condició necessària perquè els carrers, les places, els equipaments i els comerços siguin espais de convivència i de confiança. Parlar de seguretat, però, no ha de significar alimentar la por ni assumir discursos alarmistes. Una política responsable parteix de les dades, de l'experiència dels cossos policials, de les incidències detectades i de les preocupacions legítimes que expressa el veïnat. Sant Quirze del Vallès és un municipi segur, així ho acrediten les dades presentades a la Junta de Seguretat Local i així ho conforma també la percepció majoritària del veïnat. Aquesta constatació, junt de ser un motiu per abaixar la guàrdia, és el punt de partida per continuar treballant la seguretat amb prevenció, anticipació i capacitat de resposta i per atendre de manera específica les incidències concretes i localitzades que es detecten en determinats espais públics. Aquesta tasca preventiva recau en el dia a dia de manera molt principal sobre la policia local. Sant Quirze del Vallès no disposa de la comissaria de Mossos d'Esquadra i depenent de l'àrea bàsica policial de Sabadell. La conseqüència és una presència efectiva del cos clarament insuficient i amb la vigilància ordinària de la via pública sostinguda gairebé en exclusiva pels efectius municipals. La Junta de Portaveus demana augmentar la presència de Mossos d'Esquadra al nostre poble. Per aquest motiu, cal dotar la policia local d'eines que ampliïn la seva capacitat de vigilància preventiva i d'investigació, que no és un tema completament accessori, sinó una necessitat operativa. En la sessió de Junta de Portaveus del dimarts passat, el cap de la policia local va exposar en detall el projecte de videovigilància policial d'entorn en què treballa des de fa mesos. El projecte analitza la instal·lació de càmeres en 6 punts del municipi determinats a partir de criteris tècnics i de dades policials. Cal precisar que no és un punt, que un punt no equival a una càmera. Cada emplaçament pot requerir, en funció de la seva configuració, dels seus accessos i de la cobertura necessària, des d'una sola càmera fins a un nombre superior. Aquests 6 punts tractats en la Junta de Portaveus podran augmentar o variar en funció de la redacció definitiva del projecte per part de la prefectura. L'objectiu del projecte és clar i delimitat: contribuir a reduir els delictes de la via pública en punts molt concrets del nostre poble, reforçar la vigilància preventiva, agilitzar la resposta davant les incidències i

0: facilitar les tasques d'investigació davant els fets delictius o incívics. Es tracta d'una eina de suport al treball policial, complementària a la xarxa actual de lectura de matrícules i en cap cas substitutiva de la presència i de la tasca d'agents al carrer. La Junta de Portaveus considera que és un projecte d'aquestes característiques ha de desplegar-se amb totes les garanties. En conseqüència, el sistema ha de funcionar amb criteris de proporcionalitat i de transparència, amb senyalització visible de les zones videovigilades, amb control estricte dels accessos a les imatges, amb una conservació limitada de les gravacions i amb el compliment íntegre de la normativa aplicable en matèria de videovigilància i de protecció de dades personals. La gestió operativa, l'accés de les imatges i la custòdia de les gravacions han d'estar sota la responsabilitat de la policia local. Aquest projecte arriba, a més, en un moment oportú. La Diputació de Barcelona ha aprovat un programa específic de videoprotecció dotat amb 2 milions d'euros i adreçat als municipis de la demarcació que disposen de policia local. Per tot això, la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha acordat, primer, donar suport a la iniciativa de dur a terme un projecte de videovigilància policial d'entorn en els punts analitzats i encoratjar que se'n continuï la tramitació tècnica, jurídica i administrativa amb un termini aproximat de 6 mesos a l'inici de la instal·lació de les càmeres. Segon, instar a sol·licitar dins del termini establert l'ajut que correspongui a Sant Quirze del Vallès en el marc del programa específic de videovigilància de la Diputació per finançar els estudis, el projecte, la instal·lació i el manteniment del sistema. Tercer, garantir el desplegament del sistema que es faci amb senyalització visible, control dels accessos a les imatges, conservació limitada de les gravacions i compliment íntegre de la normativa de protecció de dades i donar compte de l'evolució del projecte a la Junta de Portaveus i al ple local municipal. Quart, reclamar al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya un increment del desplegament de los Mossos d'Esquadra a Sant Quirze del Vallès que es correspongui a les necessitats reals dels municipis i traslladar l'acord a aquest Departament d'Interior.
1: Gràcies, senyor Pérez. Continuem amb els informes de presidència, començant pel que continua sent una de les xacres de la societat, aquest estat, en aquest cas parlar de que 9 dones han estat assassinades en 2 mesos. Avui aquest matí hem fet un minut de silenci. Bé, és la denúncia malauradament constant, però estem aquí. 9 dones amb les seves famílies, amb 9 vides, i amb fiscals que encara dubten de separar agressors de víctimes o que encara dubten de les denúncies. Per tant, ens queda molt per avançar i ens queda molt per convertir-nos en una societat on tothom tingui el mateix dret a viure-hi lliurement. Continuem també denunciant la guerra de Palestina i Ucraïna, l'escalada a Iran i tots aquests moments que desestabilitzen arreu. Volem fer arribar a les famílies de les persones que viuen a Venezuela després d'un mes doncs, l'impacte que ha tingut el terrible terratrèmol. Per tant, volem fer arribar també una abraçada i ànims. Passem a temes ja molt locals. Recordar que aquest estiu, com cada any, però enguany, hem ampliat algun espai doncs amb les onades de calor. Hi ha diferents accions. Una, que ho han pogut veure d'algun anunciat a través del web de l'Ajuntament, les obres que hi ha, que s'estan fent de connexió del polígon del pont de Can Canals amb Sabadell, o obres de Castellet o obres de Castelltor, en el moment que passem a Pla Alfa 3 han de ser aturades perquè estan més endins dels 500 metres del bosc i, per tant, l'activitat pot generar un incendi. De la mateixa manera que qualsevol activitat de neteja de boscos o qualsevol activitat de retallada o de jardineria que estigui a menys de 500 metres del bosc. També els bufadors, tots els barris que estan a menys de 500 metres del bosc, els aparells de bufar, com que despenen xispes, també estan prohibits quan estem amb Alfa 3 i, malauradament, durant el juliol hi hem estat forces dies i sembla que a l'agost hi tornarem. Recordar-vos també que la biblioteca durant 3 setmanes té un horari de matins, de matí i tarda tot seguit per fer doncs, això de refugi climàtic. No hi haurà el sistema de préstec, però sí que hi haurà espai per poder treballar, per poder seure a estudiar o poder fer petar la xerrada, igual que la Serra de Galliners, amb dies alterns la Torre Julià, Can Feliu i el Parc de la Batzuga, com sempre, com espais, i els parcs, doncs, on hi ha els espais que hi ha més ombra. Recordar-vos, doncs, les normes que ens diuen constantment de protegir-nos quan fa tanta calor. Volia, malauradament, haig de tornar a demanar disculpes per segon ple consecutiu, perquè el despropòsit de les ombres a la piscina de les Fonts sembla un serial, no? En lloc d'una solució. El ple passat els he demanat disculpes i vaig explicar que s'instal·larien les ombres, així va ser a la piscina d'aquí al poble, i quan va arribar a les Fonts es van fer els forats, les sabates, per posar les noves pèrgoles, i les pèrgoles han quedat a terra. L'empresa ha desaparegut, l'ACM està buscant la solució, perquè és una licitació feta a través de la compra agregada, i estem demanant que tornin a instal·lar les pèrgoles antigues que estan guardades al magatzem, perquè no hi ha ni una cosa ni l'altra. Per tant, és un despropòsit absolut, que en aquest cas fa fins i tot, doncs, és vergonyós, i que a més, doncs, perjudica directament a les persones que van a la piscina. Recordar-vos que continuem estant amb les afectacions de la pesta porcina africana. Dir-vos que fins al dia 23 s'havien caçat 9.453 porcs senglars a la zona zero, és a dir, en aquests municipis on va començar, i que en una setmana van caçar-ne 325. Aquesta setmana passada, aquesta que es va acabar, en un dels barris d'aquí al poble, molt a tocar de la serra, va aparèixer un senglar mort. Per tant, encara estem en un moment que de cria i de que els animals, doncs, es mouen i que cal fer contenció. Per tant, agraïm l'esforç de les persones que eviten circular, doncs, per la serra. També agrair l'esforç doble, perquè no només hem d'evitar circular per la serra per la pesta porcina, sinó perquè molts dies ha d'estar tancada perquè estem en un pla alfa que no permet la circulació per l'entorn natural. I això ja es va anunciant i es va explicant. Dir-vos que amb el seguiment dels expedients del Pla Especial Urbanístic d'Usos Recreatius hi ha 4 activitats que han estat notificades amb acte de que no tenen llicència per continuar fent l'activitat que tenen. 2 d'elles encara estan en procés d'al·legacions, que aquestes finalitzen a mig agost. Per tant, quan acabin el procés de poder presentar al·legacions, es resoldran les al·legacions durant el setembre, doncs, per anar procedint amb el procés administratiu que comporta, doncs, la pèrdua d'una llicència d'activitat i la no adaptació a les que poden a la llicència, perquè recordin que hi ha activitats que el seu espai es podria adaptar i d'altres que no és així. Dir-vos, parlant d'onades de calor, que estem acabant de fer el pla de gestió forestal, que estem treballant amb bombers i amb enginyers agrònoms, i que al setembre, finals de setembre, ja el podrem, doncs, intentarem poder-lo portar ja a ple. És un pla ambiciós en el que parlem de fer noves línies de defensa, de fer ampliació de les franges al doble de l'espai que hi ha, de els camps que tenim, doncs, posar-los en valor, que ja es llauren i es van treballant, però posar-los en un espai encara més clar de que és un espai de valor per poder, doncs, protegir les vivendes del foc. El treball també porta amb la contemplació d'acompanyar l'ADF en el buidat de la massa forestal. Saben que de les moltes hectàrees que hi ha en el municipi, la gran majoria són privades, però això no vol dir que no hàgim d'acompanyar els propietaris, doncs, amb aquest treball de recuperació de la gestió forestal i de buscar recursos. Estem parlant d'un pla, parlo, ambiciós, perquè va entre 600 i 800 mil euros l'any de costos pel municipi. Ja dic, estem treballant amb els CRAF, amb els bombers i amb enginyers forestals, que són els que ens estan fent la pauta dels espais d'espera al mig de la serra, perquè si en algun moment en una de les vessants hi ha algun foc que els pot acorralar, doncs ha de deixar una esclarissada perquè es puguin cobrir, i ens estem aprenent, doncs, aquests aspectes. Recordar-vos també que, malgrat que la serra no es pot visitar, sí que continuem tenint, com cada any des de que la Diputació ha retirat el suport, als vigilants del foc de l'estiu, que són aquestes persones que durant 6 mesos estan constantment transitant per la serra, i el que fan, doncs, és el control d'abocaments i el control de trànsit de les persones i el garantir que no hi hagi foc o com a mínim el control de que, si n'hagués algun, veure'l molt ràpid. recordar-vos o explicar que aquest mes la policia local s'ha reunit amb els comerços i amb la restauració. És una trobada que ara feia un parell d'anys que no es feia i que ha servit per aclarir dades delinqüencials, aclariment de gestió d'imatges i baris amb protecció de dades, qüestions de convivència, d'horaris d'aforaments de les terrasses, de neteja de l'entorn, i també doncs, es va parlar d'aquest projecte que la Junta de Portaveus està doncs, ha validat, doncs se'ls va informar que s'estava treballant en un projecte per poder doncs, tenir zones del poble amb videovigilància. És cert que els mateixos comerciants, i tal com recull també la moció, van demanar i van expressar la necessitat de veure més sovint els Mossos, que és una realitat. Al Vallès hi ha una zona urbana continuada molt densa, i ens fa falta més presència de Mossos, que són els que ens han de garantir la seguretat en els municipis. I, per tant, és una demanda recollida i que fins i tot doncs, els comerciants també la traslladen. Estem en un procés de recollida d'informació i de perfils per una vivenda per a joves amb discapacitat intel·lectual. Això és un projecte que fa temps que estem parlant, amb benestar, amb joventut i amb habitatge, doncs, perquè doncs, el poble som coneixedores, perquè els coneixem, perquè són usuàries, hi ha persones amb discapacitat intel·lectual però amb prou autonomia per poder viure sols. Per tant, el que hem fet és una recollida de dades, que hi ha un formulari que es pot omplir, l'informe en surt i està al web de l'Ajuntament, en el que doncs, les persones que tinguin entre 30 i 50 anys, que la seva família o ells mateixos vegin doncs, que poden estar dins del programa, que estiguin empadronats o arrelats al municipi, que tinguin un grau de discapacitat intel·lectual reconegut igual o superior al 33% i que treballin o participin en serveis ocupacionals i, evidentment, que tinguin l'autonomia personal d'emancipació, és a dir, de poder viure sols, doncs fins al 30 de setembre poden participar, que és una recollida de dades, per després poder veure amb quanta gent ens dirigim i quina és la necessitat que hi podria haver i quines necessitats podem cobrir. Volem felicitar l'Ateneu del Món perquè amb la Festa Cubana van recaptar 5.000 euros que han destinat a Gaza. El Mulla per l'esclerosi, que enguany doncs, 500 persones van participar-hi. I la recollida del Banc de Sang, que tot i que ha estat al juliol en plena calor i amb ganes de moltes vacances, hi han hagut 57 persones que han participat amb 50 donacions de sang, 4 de plasma, en 3 o 9 donants, i que això es trasllada que hi hauran 162 persones, pacients, que podran doncs, beneficiar-se d'aquesta donació absolutament altruista i que és absolutament necessària que tots tinguem un moment de reflexió i d'aquí participem, perquè millor no haver-la de necessitat, però si la necessites és bo que els bancs de sang estiguin dotats. Recordar-vos que les activitats de la gent gran pel curs 26-27 estan en període d'inscripció, que de moment ja hi ha 300 persones que s'han anat inscrivint en les diferents activitats. Volem donar diferents informacions d'educació. Dir-vos que des de que es va acabar el període de matriculacions ordinari fins al dia 28, abans d'ahir, en fora de termini tenim 6 preinscripcions a infantil, 8 a primària i de moment 5 a secundària ja. Recordin que partíem de que se'ns volia tancar, s'ha tancat una línia d'un col·le i es plantejava l'any passat que potser s'havia de tancar una escola sencera. És a dir, tenim línies plenes i acabarem saturant-les, que acabarem doncs, necessitant que ens obrin alguna altra línia, perquè només estem al juliol, ara a l'agost continuen i al setembre continuarem persones. Per tant, una fora de termini molt alt. En els grups de l'escola de formació d'adults haurem d'obrir nous grups en diferents àmbits perquè s'han fet, si recorden, es va fer un sorteig per ordenar les llistes i en alguns grups hi ha prou persones en llista d'espera per obrir un grup, o en alguns altres amb una ampliació de grup ja es podrà resoldre. També estem parlant d'un volum molt, molt important d'alumnat. A l'escola de música de moment ja tenim 255 persones matriculades i encara estan en període. I a l'escola Bressol, un cop s'ha iniciat la matriculació, les persones que han desestimat matricular-se han fet algunes baixes i, per tant, hi ha hagut uns moviments i en aquest moment tenim l'I0 amb 3 persones amb llista d'espera, l'I1 amb 6 i l'I2 amb cap, i hem començat a activar de la persona que havia fet una preinscripció fora de termini i que, com que la llista d'espera es havia quedat a 0, doncs va tenir la sort de poder gaudir de la plaça. Per tant, doncs aquí estem. I El que sí que volem denunciar, perquè és greu i absolutament injust, és que de moment que tinguem comptabilitzats tenim 4 alumnes amb necessitats educatives especials. Dos d'alta complexitat que enguany no podran anar a partir de la secundària a una escola d'educació especial perquè al Vallès no hi ha places i els han emplaçat a anar als instituts de poble. Que evidentment ni és el lloc, ni és el moment, ni el millor que els hi pot passar amb ells ni amb els seus companys. Per tant, no podem evitar denunciar-ho. Aquesta mirada no acompanya, aquesta resposta no és la que esperem ni la que necessitem i evidentment, no és una cosa que ens ha vingut sobrevinguda perquè aquests infants de doble complexitat, malauradament per ells i les seves famílies, fa anys que sabem que són d'alta complexitat. I per tant, mentre la primària ha pogut anar tibant, els ha anat contenint, però ara no estaran on han d'estar. I per tant aquí cal denunciar-ho, no pararem d'insistir, ens agradaria que la inspecció de tant en tant agafés el telèfon i contestés a les famílies, al Departament d'Educació de l'Ajuntament o a mi mateix o a la tècnica, perquè estem a 30 de juliol i no tenim respostes. I això ho lligo amb la perplexitat, la tristor i l'esturament que ens ha suposat saber el despropòsit de les proves PISA. És a dir, de veritat que l'educació no es mereix això. L'educació no hauria de ser, com diu el senyor Brossa, economia no hauria de ser una notícia i l'educació tampoc, com la salut. Són coses que haurien d'anar soles, que haurien d'estar funcionant i que les persones haurien d'entrar i sortir del sistema en el moment que ho necessitéssim, ser acollides i que se'ns recollís les nostres necessitats. I el que no pot ser és el que està passant. Per tant, saben que sempre estan molt crítica, quan és igual que estigui govern, quan les coses no les fem bé, soc crítica a mi mateixa, però també soc crítica amb aquelles necessitats de l'alumnat que no cobrirem durant no sé quants anys perquè no ho sabem. Per tant, tristor absoluta, ostrament, no sé quin títol posar-li. Recordar que enguany el Servei d'Intervenció Socioeducativa ha ampliat els serveis durant tot l'agost, que les fonts atendrà a 18 infants i joves i el nucli a 15, que aquesta activitat és tota la setmana, de dilluns a divendres, i el que pretenem doncs, és que aquests infants que no tenen totes les necessitats cobertes o que a més no hi ha sortida de vacances o que a casa seva hi ha la circumstància que sigui, doncs tinguin un entorn segur durant tota la setmana per poder estar, perquè probablement doncs, a casa no és aquest espai. Fer una mica de proposta del que passarà durant la tardor, també al setembre. Saben que la Diputació va fer un pla de xoc per les instal·lacions esportives, per aquells equipaments esportius que estan més devaluats. És coneixer de totes nosaltres que la nostra piscina és una d'elles. En aquest cas, en els propers 4 anys, la Diputació destina uns 600.000 euros a l'Ajuntament de Sant Quirze. 157.000 aquest any, uns 300.000 l'any vinent, el 28 res i el 29 150.000 aproximadament. No els dic les xifres exactes, sinó que és l'aproximació. Estem preparant un pla de director de què s'ha de fer amb aquests diners. No? En aquest cas s'ha centrat en els vestuaris de la piscina, per a instal·lar aparells perquè facin desaparèixer la gran quantitat d'humitat, en un tractament al terra, a les dutxes, a les mampares, a les guixetes, i a les als sostres i a les aixetes, no? És a dir, un tractament de xoc perquè mentre no estigui acabada la zona esportiva nova, doncs aquests no estiguin tan devaluats. També en el pavelló, amb la coberta, amb unes oficines d'entitats mentre es fa la zona esportiva, perquè si no és un dels espais que ha de ser enderrocat, els banys de dalt de la grada i també les portes de la graderia, els vestuaris i a la piscina d'estiu, un revestiment per la platja, unes ombres i el vas de compensació entre altres, s'està preparant, però una miqueta perquè vagin veient. Per què només parlem d'aquest complex? Perquè la subvencionava, l'origen de la subvenció era complexos esportius amb una descripció molt exacta i no vam poder-lo destinar a altres espais. Per tant, els altres diners que l'Ajuntament ja tenia els haurà de canviar de destí per poder-los destinar a millorar doncs, l'entorn del futbol o l'entorn de les fonts o altres entorns que cal tocar també. Recordar que enguany, aquest mes 16 nous comerços participen de la campanya del Comerç Amic, aquesta campanya de fer conèixer o de donar a conèixer o de posar en el centre de l'atenció les persones que ens atenen a diari i que fan aquesta feina bastant ingrata d'aixecar cada dia una persiana i esperar que nosaltres hi anem, i dic ingrata perquè a vegades la gent decideix no anar-hi perquè prefereix comprar-ho a través d'una plataforma o perquè li és més còmode que li portin a casa en lloc de caminar una cantonada o dues i anar a comprar i militar en el seu propi poble. Per tant, el comerç és amic i ens espera i ens facilita i ens fa la vida més fàcil, ens ajuda a tenir carrers més segurs i a tenir entorns agradables, però alhora cal que nosaltres també hi anem a comprar. És una anada i vinguda, perquè si no, no té sentit el que està passant. Recordar-vos que durant el setembre hi haurà l'Entrevinyes, aquesta festa que celebra el GIS d'un concert al voltant de la vinya, que també hi haurà un concert de la Coral Filipina i que malauradament no hi haurà la Caminada del Mussol, que és l'activitat tan nostrada, que només es va aturar per la pandèmia i que ara la pesta porcina ens la torna a aturar. I ara sí que ja voldria entrar amb la festa major, dir-vos que enguany oficialment comencem la festa major el dimecres, ja feia anys que ens anava passant, no?, que se'ns acumulaven actes i per tant aquest any la benvinguda de la festa major amb el pregó infantil i els adolescents, amb el Ball del Fanalet i amb la proposta gastronòmica en aquest cas dels pastissers del poble, amb les coques de poble, doncs serà el dimecres. I que aquest moment passarà a la sala Muriel Casals, en la que podrem gaudir d'una recreació amb el que l'espai ha donat, d'un embalat, aquesta figura tan entranyable que doncs les persones que fa més anys que vivien al poble o que la gent que ha viscut en un poble coneix, no?, que eren aquests entoldats on es feien les festes, on hi haurà doncs sorpresa, ja ho veureu quan hi aneu, i que a la plaça dels Avis és on es farà el Ball del Fanalet i el pica-pica d'inici de festa major. És a dir, hem canviat una mica la ubicació per acostar-nos doncs a dintre a l'espai de la Muriel Casals. Recordar-vos que el GIS fa l'exposició dels 125 anys de la Coral Il·lustració Artística, que a la biblioteca hi haurà la inauguració de l'espai Mercè Ayats amb una donació d'una escultura, no?, i un poema, que s'ha ampliat la programació per a infants i adolescents de 12 a 16 anys, amb el dijous, el divendres i el dissabte, perquè cada dia tinguin oferta. El diumenge, el concert que hi ha, ja s'entén que és per totes les edats i que, per tant, tothom pot estar gaudint d'aquell concert, no cal fer una programació especial. I recordar-vos que, o explicar una miqueta la regressió de l'embalat i l'utilització de la Muriel Casals, quan vam estar fent el pla d'envelliment, una de les demandes que feien la gent gran era tenir un espai on no es cansessin tant per anar a escoltar concerts, perquè anar amunt i avall, una cosa que la gent més jove doncs és un goig, no?, passejar amunt i avall, doncs a les persones grans a vegades se'ls fa un pèl feixuc. I a més, darrerament, som totes ben coneixedores de que cada cop fa més calor per la nostra festa major, perquè encara fa molta calor. Per tant, són dos factors que fa que o no en gaudeixin tant, o que no estiguin tantes hores al carrer, o que es perdin actes. I a més, amb ells especialment els agrada molt ballar. Llavors el que vam fer és ajuntar tots aquests conceptes i això, recuperar aquesta imatge i que la gent gran, però també qui vulgui, pugui anar a la Muriel Casals cada tarda amb una orquestra que hi haurà diferent a gaudir de la música amb el servei perquè amb un espai o per anar a petar la xerrada per estar frescos. Dir-vos que qui seran els pregoners no podia ser ningú més que la Societat Coral i Il·lustració Artística amb els seus 125 anys, que les activitats esportives totes estaran, del dissabte al matí estaran a carrer Priorat, així ajuntem tota l'activitat esportiva en el mateix àmbit, i que el concert i la fideuada del d'inici de festa major amb els 80 principals, en lloc de ser a Can Feliu, serà a la Masia, al parc de les Morisques. Això és una qüestió de necessitats d'aforament. La pista de Can Feliu cada cop quedava més plena, fins al punt que la gent ballava entremig de les taules, i aquest any doncs hem mirat de trobar una manera de posar un emplaçament que sigui més còmode per tothom, que hi hagi més espai per ballar i que la gent també estigui còmode menjant, perquè hi ha gent que no vol ballar però sí que vol estar gaudint de la música, i que hi hagi un espai per tothom. El concert del diumenge al parc de les, també ja s'havia decidit traslladar al parc de les Morisques, en aquest cas era amb una demanda dels comerços de sobretot d'aquella zona, que amb el canvi d'emplaçament del Castell de Focs es van trobar que el dilluns no tenien doncs tanta gent que els hi anava a prendre alguna cosa o a gaudir de les seves propostes. I ens va semblar, i així també els hi va semblar d'ells, i així es va traslladar amb una amb una mesa de comerç que el diumenge al vespre, en lloc de fer-ho al parc de Can Feliu, ho farem al parc, i així doncs, tota la gent abans o després o mentre podrà anar doncs, als bars d'allà al voltant i podrà doncs, també fer consumicions. Recordar doncs, que hi haurà la cursa d'Andròmines a l'Avinguda Vallès, que hi haurà la botifarrada del carrer Priorat i que la cultura popular amb bastoners, amb gegants, amb diables, amb castellers, amb sardanes i les habaneres i el cremat amb l'associació del Casal d'Avis doncs, estaran absolutament presents. I recordar també que hi haurà l'escenari de música de l'Escola de Música amb els grups de l'Inesperat. Per tant, doncs, us esperem que passeu unes bones vacances, que us cuideu totes molt, que torneu tots ben sencers i totes ben senceres, perquè això, qui marxi de vacances i qui estigui treballant o fent cures, doncs que recordi que al poble ens hi queda molta gent i que podem doncs, trobar-nos, parlar o fer-nos companyia. Però l'important és que totes tornem ben senceres i puguem continuar amb les nostres vides. Passem al punt número 3, que és donar compte de decrets del mes de juny. No sé si hi ha algun decret a parlar. Doncs passem al punt número 4, informes de morositat i el període mig de pagament dels proveïdors referit al segon trimestre 2026. Senyor Brossa.
2: Sí, gràcies alcaldessa. Com fem cada trimestre, el que passem compte és de, bàsicament doncs, de les dades amb què l'Ajuntament doncs, paga als proveïdors. Com sempre doncs, hi ha un primer punt doncs, que s'explica doncs, la informació general del trimestre i el segon punt, que és la xifra que més ens ocupa, és el període mig de pagament a proveïdors, que enguany doncs, aquest segon trimestre queda fixat per sota dels 30 dies, en concret amb 29 amb 76 dies, i per tant doncs, felicitar els serveis tècnics de la casa i a tots els serveis municipals doncs, per enguany doncs, un trimestre més fer-ho possible. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Brossa. Agraït l'esforç real de tothom perquè els proveïdors tenen dret a cobrar en temps i forma i no sempre és, com ho dic moltes vegades, que les factures arribin en temps i forma tampoc no és gaire fàcil. Passem al punt número 5, que és donar compte al ple del decret d'alcaldia 2026-3979 de relació d'adhesió a la xarxa de refugis climàtics de la província de Barcelona, de les comarques de Barcelona. En aquest cas, la Diputació ha fet un registre, ha fet una proposta de gestió compartida del que són els espais de refugi climàtic, en el que se'ns ha de fer arribar un model d'enganxina perquè després puguem instal·lar. Això què pretén? Una de les pretensions que té és que tots els refugis climàtics compleixin la mateixa normativa, que quan vagis a un lloc tinguis el mateix dret de refugi, de seure, d'estar còmode, de poder veure i de ser-hi, però a més que si una persona transita pugui entrar a la web i dir doncs mira, me'n vaig a aquest poble, doncs aquí i aquí són llocs on puc trobar aquesta instal·lació. Hi ha una manera de decretar com han de ser els refugis climàtics interns, els d'interiors, i una descripció també de com han de ser els d'exterior. En els d'interiors han de ser d'accés públic, lliure i gratuït, disposar d'un sistema de climatització actiu o passiu que asseguri el confort tèrmic dels mesos d'estiu, ser accessibles, adaptats per tothom, ser espais segurs per les persones usuàries, disposar de lavabos i fonts d'aigua potable d'accés públic i gratuït, disposar d'àrees de descans confortables amb seients i tenir un bon horari d'obertura ampli, sobretot a les hores de calor. Perquè doncs, la gent en els moments que fa més calor sí, i està adequadament senyalitzats com a refugi. En aquest cas l'Ajuntament ho té posat en el web, quan ens arribi doncs, la imatge l'aplicarem i veurem que apareixen doncs, com. I el mateix en els entorns de confort bioclimàtic que ens parla doncs, que també han de ser de lliure d'accés públic lliure i gratuït, accessibles i adaptats, ser espais segurs i percebuts com a segur, de proximitat, proper a les zones residencials i tenir doncs, una cobertura arbòria o ombres doncs, per poder-ne disfrutar. Per tant, el que fem en aquest cas és poder-nos adherir per poder tenir aquest mapa de totes les comarques de Barcelona, doncs que a cada municipi, a cada ciutadà que hi pot trobar com a opció, i a partir d'aquí doncs, continuar gestionant. En aquest cas els compromisos és senyalitzar el lloc ben visible, designar una persona de contacte que és està relacionat amb el cap de protecció civil i amb els DOPROCIM, aquest document que recull doncs, totes les nostres emergències, a formar evidentment el personal, a garantir l'accés gratuït, a seguir totes les avisos del Procicat, que això evidentment és inherent, s'ha de fer sempre, i adequar-se a mantenir els requisits mínims, doncs, per això, per poder mantenir-se dins de la xarxa i evidentment doncs, comunicar a la Diputació l'adhesió en aquest protocol. Ens va semblar que era una manera de fer visible aquests espais, que si tant per les persones del poble, que ja ho hem anat explicant, sinó també perquè garantir que tenen aquesta qualitat i alhora doncs, si hi ha algú que ve de fora i vol visitar el nostre municipi tingui garantit doncs, que sàpiga trobar, si mira el web, doncs, tant de la Diputació com de l'Ajuntament, doncs, on són els seus refugis més propers. Bé, això era donar compte. No sé si hi ha algun comentari a fer. Doncs continuem amb el punt número 6, que també és donar en compte al ple del decret d'alcaldia sobre les al·legacions presentades al Plater. Jo en faré un resum molt, molt breu, perquè avui parlarem moltes vegades del Plater i tampoc no voldria acabar atabalant a la gent. En aquest cas, en el punt número 6, el que fem és fer resposta a una proposta tècnica que es fa, que el pla el que fa és aquest pla territorial d'energies renovables, que doncs, n'hem parlat alguna altra vegada aquí en el ple, i que el que vol és regular aquesta mirada d'on s'han d'instal·lar aquestes energies, aquestes fotovoltaiques o aquests molins de vent en els municipis. I fins aquí podríem estar tots d'acord, és més, i estem tots d'acord que hi ha d'haver aquesta mirada de poder tenir energies alternatives. El que no estem d'acord és com s'ha fet. Aquestes al·legacions van ser elaborades tècnicament, es van ser exposades als grups municipals, també les vam exposar a la ciutadania i entitats, s'hi han fet aportacions, s'han acabat de configurar entre tots i a més doncs, durant els dies fins al dia màxim que es podien expressar han estat amb un document Word perquè qui volgués també presentar-les a títol individual en nom de la seva entitat ho pogués fer en a la Generalitat. Cal agrair la feina dels tècnics municipals. Penso que és un document rigorós, molt treballat i sobretot molt equilibrat. Un document que defensa el territori sense caure en posicionaments molt simplistes, però que deixa molt clar que en el nostre municipi no qüestionem la necessitat d'accelerar la transició energètica ni el desplegament de les energies renovables. El que qüestionem és la manera, com deia, que s'ha concretat aquesta proposta a Sant Quirze. Les al·legacions parteixen d'una realitat molt concreta. Sant Quirze ja fa anys que s'aposta per les renovables, però també fa anys que el municipi aposta per un model territorial molt clar. El POM, aprovat l'any 2023, va decidir preservar els espais oberts, no programar nou sòl urbanitzable i protegir especialment els àmbits de les vessants de la Serra de Ganyers, de les Fonts, el torrent de la Batzuca o Can Vinyals. Aquest model territorial no és casual, és fruit d'anys de treball, de participació i d'informes sectorials favorables. I és precisament aquest model el que el Plater posa en qüestió quan identifica aquests espais com aptes o prioritaris per a grans instal·lacions fotovoltaiques. També defensem que un element que va més enllà com és la Serra de Galliners i el corredor ecològic, tot això és el resum de les al·legacions que són molt llargues, com una infraestructura ecològica que saben tothom que connecta Collserola amb Sant Llorenç del Munt i que té abast metropolità, que no és només per Sant Quirze, sinó que té un abast per tots. I també denunciem que el nostre municipi ha estat castigat especialment perquè d'una mitjana d'un 0,46 al Vallès Occidental que pertoca, a nosaltres ens apliquen un 16,17% de la nostra superfície. Per tant, a nosaltres se'ns aplica molta superfície, molta més, moltíssima més que en qualsevol dels altres municipis. Les al·legacions també reclamen una priorització del real dels espais ja antropitzats, és a dir, aquests espais que ja són taulades, cobertes, polígons, aparcaments, aquests espais que es poden transformar en zones. I el que també voldríem doncs, recordar és que i pensem que és molt positiu, que és que el treball, la consciència del treball tècnic amb les aportacions dels grups municipals, és a dir, que vol dir que tots els regidors i regidores que estem asseguts aquí amb la representació que fem, coincidim amb la voluntat de protegir l'entorn i de que aquesta proposta és abusiva per Sant Quirze. Per tant, doncs això és el que hem fet arribar a la Generalitat en el temps que corresponia, a aquesta declaració, doncs això, perdoneu, aquestes al·legacions perquè siguin considerades. No sé si algú vol fer algun comentari o passem al punt número 7. Senyor Ruga.
3: Sí, molt, molt breument. A més, dic que, evidentment, nosaltres donem suport a aquestes al·legacions. N'hem presentat les nostres pròpies, utilitzant doncs, les elaborades per l'Ajuntament i afegint alguna dada més. I bueno, com deia vostè, creia que aquest tema és molt greu perquè ens pot ens pot destrossar, si s'apliqués tal com està avui dia, el municipi. I com deia vostè, creiem que és molt important que tots els grups municipals treballem plegats per oposar-nos en aquest pla, almenys tal com està configurat actualment. Gràcies.
1: Bé, doncs, no sé si hi ha algú més que vol dir res. Jo entenc que més d'un grup deu haver presentat, el meu grup també n'ha presentat delegacions, però com que parlàvem de les que hem fet col·lectives no he esmentat això. Per tant, passem al punt número 7, que és la declaració institucional per un model energètic just i democràtic i sostenible a Catalunya i per aturar l'actual aprovació inicial del Plater. Bé, com els he dit, les al·legacions eren merament tècniques, no hi havia consideracions tan polítiques. En aquest cas, la declaració institucional sí que hi fem una mirada més amb el que a nosaltres ens toca parlar, que és la representació o allò que entenem com a gestió. Aquesta declaració institucional parla de que aquest debat que hem tingut aquí al poble, evidentment no és un debat que només hem tingut aquí. Més de 300 municipis s'han adherit a la proposta que portem avui del manifest de crítica amb el Plater, i la Generalitat ha aturat ha ampliat el temps de delegacions i ha aturat la resolució d'aquestes fins l'estiu de l'any vinent. Aquest xutar la pilota endavant està molt bé, però si no ens diuen si a més d'aturar les delegacions, a més què pensen fer, o no, perquè vol dir que si no l'any que ve tornarem a estar al mes de juliol parlant d'aquest tema. I potser amb menys esperances perquè hauran resolt que les desestimen totes i que tiren endavant el Plater. I per tant, més de 300 municipis, avui uns quants més ens adherim, per tant arribarem a gairebé la meitat dels municipis de Catalunya o més del terç, d'un terç dels municipis de Catalunya adherits en aquest manifest que diem sí a al sistema energètic renovable, però no d'aquesta manera, perquè el que sí volem doncs és aquesta respecte a la terra. Per tant, el que en aquesta declaració es parla de la descarbonització, defensem les energies renovables, defensem l'autoconsum, la generació distribuïda de les comunitats energètiques, però també defensem que la planificació respecte als municipis i el coneixement que aquests tenen del seu territori, i defensem que es preservin els espais agroforestals més valuosos. Aquesta proposta també diu que defensem que la Serra de Galliners continuï exercint la seva funció de corredor ecològic entre Collserola i Sant Llorenç de Munt, i defensem que el POM, aprovat després d'anys de treball amb tots els informes sectorials favorables, sigui qui tingui que es tingui en compte en la planificació energètica. I defensem que abans d'ocupar un sòl no urbanitzable s'esgoti de manera efectiva el potencial que tenim encara amb cobertes, amb polígons, aparcaments, o que se n'explorin de nous, que segur que en trobarem, perquè nosaltres ja tenim propostes de crear zones d'aparcament amb pèrgoles, amb fotovoltaques, i que per tant això, que és una cosa que està passant a la meitat del món, ha de passar a l'altra meitat sense esgotar l'entorn natural. Si la Generalitat ha de decidir reobrir el debat, ara tenim l'oportunitat de construir un Plater millor, un document que permeti assolir els objectius climàtics de Catalunya sense renunciar als valors ambientals, paisatgístics, agrícoles, i que també formen part del nostre patrimoni col·lectiu. Per tant, aquest és el resum, molt resumit, perquè ja els he dit que avui tres vegades parlem del mateix àmbit, i per tant els llegeixo només els acords. Manifestar el rebuig i l'oposició per la proposta de planificació continguda en el Plater, el Pla Territorial Sectorial per a l'Implantació de les Energies Renovables de Catalunya, i l'aprovació del projecte de decret del 9 d'abril pel qual s'aprova el Pla Territorial Sectorial per la generació elèctrica eòlica, fotovoltaica, les seves línies d'actuació, d'evacuació, perdoneu, i els seus elements d'emmagatzematge. Donar suport a les al·legacions ja presentades pel decret d'alcaldia en representació de l'Ajuntament de Sant Quirze Vallès durant el període d'informació de Plater, mitjançant les quals es posa manifest l'oposició als aspectes del projecte del decret que es consideren incompatibles amb la preservació del territori, el planejament urbanístic municipal i un model de transició energètica territorialment equilibrat, i instar a la Generalitat a estimar-les. Tercer, demanar al Consell Comarcal i a la Diputació que es posicionin oficialment respecte al Plater, donin recolzament als ajuntaments que han decidit oposar-s'hi i procedeixin a preparar també la seva proposta d'al·legacions. Quart, aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Quirze Vallès al manifest dels municipis davant del Plater, inclòs a l'expedient. I cinquè, demanar a la Generalitat de Catalunya la retirada d'aquest Plater, que iniciï la preparació d'una nova planificació de la implantació de les renovables, elaborada en estreta col·laboració amb els ajuntaments i tots els sectors afectats. I sisè, sol·licitar l'aprovació d'un nou instrument de planificació de les energies renovables que respecti els valors i directrius aprovades amb la llei 16/2017 d'1 d'agost del canvi climàtic, i que prioritzi l'autogeneració, les comunitats energètiques, les comunitats ciutadanes d'energia, les instal·lacions de proximitat ubicades en els sòls antropitzats i els projectes d'energies renovables públics que garanteixin la màxima preservació del patrimoni natural. Setè, aprovar el compromís de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en continuar amb el procés d'informació dels ciutadans en el nostre municipi amb la finalitat de que coneguin tots els detalls de la proposta del Plater, prenguin consciència de l'impacte que tindrà aquest projecte en el futur del nostre territori i puguin participar, si així ho decideixen, en el procés de presentació d'al·legacions. Senyor Bratec.
4: Sí, bona tarda. Bona tarda als regidors, senyor alcaldessa, veïns que ens segueixen. Nosaltres, d'entrada, diem que donarem suport a aquests acords d'aquesta declaració institucional. Compartim completament el diagnòstic de fons. El Plater imposa a Sant Quirze del Vallès una càrrega territorial manifestament desproporcionada, un 16,7% de superfície prioritària davant del 0,46 a escala comarcal, sense haver comptat amb el coneixement ni la veu dels ajuntaments. Això no és planificació energètica, és una imposició des de dalt que envaeix l'autonomia local i el planejament urbanístic que aquest ple ha aprovat democràticament. Per això donem suport al rebuig al Plater, a les al·legacions ja presentades, a l'adhesió al manifest dels municipis i a la petició d'una nova planificació feta amb els ajuntaments, no per damunt d'ells. Ara bé, volem deixar constància que el nostre suport es fonamenta en aquests arguments tècnics, territorials i de defensa del municipalisme, no en el diagnòstic ideològic que es planteja el preàmbul sobre el model de creixement econòmic. El Partit Popular defensa un creixement econòmic sostingut i un mix energètic equilibrat, on la seguretat de subministrament i la competitivitat industrial tinguin tant de pes com la protecció ambiental i on cap tecnologia baixa en emissions, inclosa la nuclear, quedi exclosa del debat. Amb aquesta matisació el nostre vot serà favorable. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Arrua.
3: Bueno, podria repetir el que he dit abans, però nosaltres, com dèiem, hem dit en altres ocasions, el que no té cap sentit i és un absurd és organitzar plans d'aquest tipus que ens destrossen tot el medi ambient quan alhora el que volem fer és tancar, volen tancar les centrals nuclears d'Escó i Vandellós, que és el que dona estabilitat i seguretat al sistema. Quan actualment tenim un sistema que ja ve just, que a vegades s'ha de demanar a les empreses que utilitzen de forma intensiva l'energia que parin perquè si no acaba el sistema, on hi ha punts on no es poden instal·lar empreses noves perquè no hi ha suficient potència, pretendre o creure que amb plaques solars i molins de vents podrem tenir un sistema energètic estable i que ens cobreixi totes les nostres necessitats és una quimera, almenys amb la situació tècnica i tecnològica d'avui dia. Per tant, nosaltres, que dintre del nostre model energètic, defensem la continuïtat de les centrals nuclears d'Escó i Vandellós i el que no podem fer és cobrir tot el nostre territori de plaques solars, primer perquè ni funcionarà i segon perquè com destrossarem tot el nostre medi ambient. Amb aquesta matització i tal, nosaltres donarem suport amb aquesta declaració. Gràcies.
1: Senyor Pere, senyora Casal.
5: Sí, bon vespre. Al voltant de Plater s'han generat moltes opinions. El Plater és un pla, com ha dit l'alcaldessa, el pla que ha de definir on i amb quins criteris s'han d'implementar les energies renovables que fan falta a Catalunya durant aquests propers anys. I des de Junts per Catalunya volem deixar molt clara una primera idea. Catalunya necessita aquesta planificació. Avui encara depenem del més del 80% de l'energia que ve de fora del nostre país. Aquesta dependència ens fa molt vulnerables, ens fa més cars i menys competitius. Per tant, la transició energètica no és una opció. Per nosaltres és una necessitat. Ara bé, una cosa és compartir l'objectiu i l'altra és compartir íntegrament el document que avui es posa sobre la taula. Compartim les preocupacions del territori i també les al·legacions que han presentat en aquest Ajuntament per protegir els espais agroforestals, els corredors ecològics, el nostre plantejament urbanístic i reforçar, sobretot, el paper dels municipis en aquesta planificació. Però també hem de recordar que avui no estem votant un decret definitiu, sinó un projecte de decret, que encara està en fase d'informació pública, justament acaba demà. Precisament aquest procés serveix perquè els ajuntaments puguem expressar les al·legacions i millorar el document. De fet, la mateixa Generalitat ja ha anunciat un segon període d'exposició pública per continuar incorporant les aportacions del territori. Per això no compartim aquesta declaració, faci un pas més i demani la retirada del Plater. Nosaltres creiem que Catalunya necessita un instrument de planificació i pensem que el que cal és mirar-lo i no eliminar-lo. També ens sorprèn que aquesta declaració institucional incorpori l'adhesió a un manifest que no està treballant ni consensuat amb els grups municipals. Una declaració institucional hauria de buscar el màxim consens possible i vostès, doncs, a dia d'avui, no ho han fet. Per coherència amb aquest model que defensen, no podem, no és una cosa que votem, no votem avui en el ple, però no hi podem donar el 100% el suport. Però tampoc hi votem, no votarem, no estem en contra d'aquest text, perquè hi ha unes al·legacions i el que busquem és els interessos, defensar els interessos del nostre municipi. Per tant, el que volem, doncs, és això, una transició energètica. Volem defensar el territori i, per tant, creiem en un futur energètic de Catalunya i s'ha de construir amb una bona planificació, amb diàleg, amb tothom, amb tot el territori, amb totes les entitats municipals i sobretot amb molt consens. Moltes gràcies.
1: Bé, doncs, agraïm els vots a favor dels grups. El PSC, no sé si li dona suport, entenc que sí. I en aquest cas, el manifest el vam comentar, és un manifest que parla de tots els municipis que s'han agrupat dient que amb aquest model de Plater no, que entenem i és necessari que sigui la proposta d'un pla que miri a la Catalunya del futur amb com hem de ser autònoms energèticament parlant, però que d'aquesta manera no. I per tant aquest manifest només diu això, és a dir, aquest Plater d'aquesta manera no, transformin la voluntat de fer. Cap dels municipis que s'ha adherit està en contra de descarbonitzar o de, al contrari, està d'acord. El que no està d'acord és que li utilitzin tot l'entorn, que li omplin al voltant del seu municipi, que es mengin tots els espais entorns naturals amb una plantada absoluta de fotovoltaiques, amb això que hem repetit moltes vegades i que encara amb la gestió de la moció que en l'espai de mocions hi haurà, doncs es tindrà, doncs, es posarà en valor. En aquest cas el que estem parlant, doncs, això, d'aquesta voluntat col·lectiva de molts i molts municipis que representen a moltíssima ciutadania, de que així no. Justament s'ha fet una sessió participativa amb els veïns, s'ha deixat oberta les al·legacions per qui vulgui utilitzar-les com a cos, transformar-les, cadascú ha fet el que ha cregut oportú i, evidentment, ja manifestem la voluntat en el mateix manifest, en el mateix declaració de que tots els el compromís l'Ajuntament que té de continuar amb el procés d'informació als ciutadans i les ciutadanes del nostre municipi amb la finalitat de que coneguin i participin d'aquests espais de debat que hagin de venir un cop aquest Plater es baixi en el territori i se'ns digui molt bé, vostès necessiten produir tant, com ho proposen? Doncs en aquest procés de com ho proposen és on totes hi haurem de ser, tots i totes hi haurem de ser. I per tant aquí el que es diu en aquest moment en aquesta declaració és d'aquesta manera no, facin el favor de respectar el territori, de posar en valor aquest territori i no pas, doncs, aquesta mirada des d'això, des d'Alicamp, des d'un estament que no gestiona territori, que gestiona coses importants, perquè són importants les que gestiona, però que no fa informes ambientals, no coneix en profunditat els planejaments urbanístics, senzillament han fet una capa d'allò que ells creien que era més còmode, més fàcil, no ho sé, no entenc la proposta que han fet, però que en cap cas recull el batec de tota de Catalunya que diu, escoltin, sí, defensem la descarbonització, defensem les energies renovables, defensem l'autoconsum, la generació distribuïda i les quantitats energètiques, però també defensem que això passi en planificació que respecti els municipis, el coneixement que tenen aquests dels seu territori. I quan parlem d'això, parlem de l'administració que representa les ciutadanes i els ciutadans i de la gent que hi viu, perquè no pot ser d'altra manera. És a dir, una cosa és el que pot pensar tècnicament l'administració, per això hem separat la declaració de les delegacions tècniques, i l'altra és el que la representació dels veïnat i la pròpia que fa quan assisteix als espais de treball conjunt, doncs pot fer. En tot cas, el que estem parlant és de que aquest plàter, l'aprovació d'aquest plàter no ens solventarà res. Si el que volem és un pla territorial, però un pla equilibrat i que sigui just amb el territori. No sé si hi ha alguna altra intervenció per fer, sí, diguem.
5: Sí, bona nit. Vostè deia que no demanava la retirada, i aquí en el punt segon diu el punt segon és, no el tercer, a veure, doneu el recolzament, ara m'he perdut, disculpem. Però diu l'aprovació en el manifest i després demanar a la Generalitat de Catalunya en el seu punt cinquè és la retirada d'aquest plàter i que iniciï la preparació d'una nova planificació de la implementació. Jo entenc que la Generalitat el que ha fet és amb allargar i amb portar aquestes al·legacions fins al mitjans del 2027. Entenc que el que fa la Generalitat és voler proposar una màxima col·laboració estreta amb el món municipal, amb la ciutadania i amb la Generalitat. Nosaltres aquesta és la manera que hem entès aquest comunicat. Per tant, si és així que es demana, perquè es diu aquí la retirada d'aquest plàter i que s'iniciï la preparació d'una nova planificació, doncs nosaltres discrepem en aquest punt, perquè pensem que ja s'ha fet una feina. Això, el plàter ve des del 2023, quan es va començar a preparar, hi havia un altre govern, ara hi ha un altre govern emanant i s'ha volgut continuar. Jo penso que el que cal és que valorem que hem de fer una pensada, que és el que volem per al nostre país. No és el millor model, evidentment, però cal seguir treballant, i nosaltres aquest és el nostre posicionament. Gràcies.
1: Bé, som plenament conscients que el 23 hi havia un altre govern, però n'hi podien haver 34, eh? Vull dir que és igual qui l'hagi fet. És a dir, està mal fet, està pensat des d'una mirada de producció energètica i no una mirada de respecte i de voluntat de contribuir amb els municipis en dir que vostès tenen l'obligació de ser autònoms o han de trobar la manera de que puguin tenir una autonomia màxima perquè les seves vivendes i tal no hagin d'estar sempre connectades a la xarxa, que és una cosa absolutament lògica. Aquí es parla de que aquest plàter, tal com està fet, s'ha de retirar i se n'ha de fer un de nou. Si utilitzen algun esbós, recordin el que els vaig explicar de la sessió que es va fer de treball al Consell Comarcal. En el que se'ns va dir, si ens accepten el 35% de la implementació, que clar, amb un 16-47 qualsevol accepta aquell 35%, els hi acceptarem, ja ho tenim. Escolti, això no és una manera de treballar. Vostè no em digui que accepti que un 35% del meu 16% d'entorn natural queda trinxat, perquè per nosaltres és molt i per tant és inadmissible. A partir d'aquí la resta ja està. No, escolti, aquesta no és la mirada ni la manera de gestionar amb el territori les coses. Hi haurà algú que tindrà un 0,02% i dirà, bueno, mira, d'aquí el percentatge ja em sembla bé, però no és la manera. Per tant, se'ls diu, retirin aquest plàter i comencin la casa per on toca. En grups de treball, de debat, amb els ajuntaments que se'ns emplaci. Miri, en 3 mesos vostès m'han de fer una proposta. Doncs ens posem les piles i en 3 mesos li portarem una proposta. Ens haurem d'espavilar tots els municipis, a debatre amb els veïns, a trobar de quina manera. Clar que sí. No, és que no cal dilatar-ho 1.000 anys. Ara han tirat una pilota endavant un any, entremig un procés electoral que ningú es vol mullar i que així ja haurem passat un any. I a veure, qui dia passa, any empeny. No, perquè la necessitat energètica és avui, demà passat i d'aquí 3 mesos i d'aquí 5 anys. I que, per tant, que ens donin deures, que ens diguin, escolti, ja que no els hi està bé i que ens han passat al·legacions i que tants municipis no hi estan d'acord, en tants mesos vostès han de presentar una proposta. D'acord, doncs posem-nos-hi, debatem, però tampoc no sabem quina proposta podem fer perquè no sabem què ens demanaran, perquè aquest plàter ens diu que tenim tot aquest espai ocupat, que si ens hi avenim un 35% l'acceptem, la resta ja, mira, ens el perdonen, però no estem aquí, a Sant Quirze, tots estem d'acord que no estem aquí. Que no acceptem que un 35% de la nostra Serra de Galliners quedi trinxada absolutament per unes fotovoltaiques, o que hi hagi un molí de vent, encara que produeixi molt, però un molí de vent, el de la Serra, que per tant voldrà dir que hi haurà una connexió cap a algun lloc amb un generador d'energia, no?, que quedi allà acumulat. Per tant, estem d'acord que això no ho volem tots? Sí, doncs aquí aquesta declaració diu això. Així, d'aquesta manera, i amb aquest no. Posi'ns en un altre, digui'ns què hem de fer I emplacem el Consell Comarcal i la Diputació, que són aquestes administracions municipals més immediates, a que ens diguin, que ens ajudin. Escolta, tenen molta més veu que nosaltres, representen a molta més gent. Escolta, els municipis hem fet això, doncs recullin i facin una proposta i acompanyin. La Diputació té molts recursos que i tenen molts recursos ambientals perquè funcionen molt bé. És a dir, el Servei de Diputació Mediambiental funciona sumament bé, menys amb la retirada del suport. Els vigilants de muntanya, la resta, fan el suport dels camins, fan el suport de franges. Ostres, tenen un gran coneixement del territori, doncs que ens ajudin. I coneixen els planejaments dels municipis, que ens hi ajudin, que ens dictin ordres, que ens diguin, facin això, i ens veiem obligats a fer-ho, i ens haurem de remengar i fer-ho totes. El que no pot ser és que d'aquí un any, tal dia farà un any, absolutament, ja en parlarem. I al final què passarà? Que segons quin acord hi hagi en el món municipalista i en els governs, ja els estarà bé que això quedi mig diluït, i ens trobarem amb aquest 35% que ens l'haurem de menjar? Home, doncs no. Doncs no, per això fem la proposta de, escolti'm, aquest plàter tombem-lo, és a dir, deixem-lo sobre la taula i utilitzen les demandes, ja tenen unes dades que estan analitzades, utilitzem-les, quina demanda hi ha, quina necessitat hi ha de producció, molt bé, doncs a partir d'aquí, amb aquesta foto, comencem a treballar, o amb la que creguin, però el que no pot ser és amb aquesta mirada de, bueno, doncs ja, vaja, aquesta és la voluntat que té la declaració, que al final el que pretén és dir, escolti'm, nosaltres ens estimem molt el nostre municipi, com cada municipi s'estima el seu, i el que volem és preservar al màxim l'entorn que tenim. I per tant, estem disposats a que ens diguin a quines taules

0: Pallars Damunt de 6. Els agradaria als veïns de Vallsuau tenir plaques solars a darrere a casa seva? Els agradaria als veïns de Can Llogateres tenir plaques solars a darrere a casa seva? Els agradaria als veïns del camí de Can Corbera de les Fonts tenir plaques solars davant de casa seva? Ens agradaria que se'ns carreguessin tota la zona als voltants de Can Barata, al bosc de Can Viver? Aviam, és que no té cap sentit. El que ha fet això, jo crec que no ha vist mai Sant Quirze. Lo lògic és que algú ens digui, a veure, aquí a Sant Quirze on podríem instal·lar plaques i com les podríem instal·lar. Però el que han fet no té cap sentit. I ja si mireu el mapa al voltant de Terrassa, es carreguen tota l'anella verda de Terrassa, es carreguen el bosc de Can Déu allà a Sabadell, allà on surt a passejar la gent senzilla de Terrassa a Sabadell, o anem alguns també a caminar moltes vegades de Sant Quirze. Tot això sí, el camp de golf no el toquen. Home, és que no, el millor que es pot fer amb aquest pla és tirar-lo, llançar-lo, cremar-lo. És que no té cap sentit, és una autèntica barbaritat. Gràcies. I tornem a començar de nou i bé, escolteu, ajuntaments, on podríem posar plaques solars? On podríem es podria posar? I n'hi ha molts llocs aquí a Sant Quirze. I per cert, hi ha teulades aquí a Sant Quirze que no ens les deixen posar perquè diuen que molestaran a les avionetes. Val? També és un altre tema que s'hauria de parlar i discutir. Gràcies.
1: Senyor Pérez.
2: Sí, jo no volia intervenir, però clar, davant d'aquest discurs alarmista que s'està exposant, jo crec que coincidim tots en el que s'ha de retirar aquest plàter i consultar amb els ajuntaments, en aquest cas amb el de Sant Quirze, perquè tinguem una afectació més controlada i allà on creiem nosaltres que sigui més adient. El que passa que, clar, aquí hi ha alguns partits polítics que els agrada caure en l'alarmisme i potser en lloc de posar plaques solars s'estimarien més posant la central nuclear, no? que és el que defensen. Bé, jo crec que sí a la transició energètica, però tal com s'està demanant en aquesta declaració institucional, i ja està, i defugim, per si us plau, de l'alarmisme que algunes formacions polítiques volen posar sobre la taula. Gràcies.
1: No sé si cap altra intervenció, no? Senyor Vox.
0: Senyor Pérez, res de la misma. Miris els planos del plàter, miris-los i veurà. Ah, se'n va. I no posar centrals nuclears en aquí no cal. És més, ho dic perquè ho sàpiga tothom, jo a casa tinc plaques solars i va molt bé. Vull dir, no estic en contra. Ara, si el senyor Pérez, que ara es veu que no té necessitats urgents, es mira el plano, veurà que d'alarmisme res. Miri vostè darrere de Vallsuau, jo veurà vostè de color blau. Miri vostè al costat del camí de Can Corbera, el color blau. Vagi vostè mirant i si jo he dit alguna dada que no sigui exacta, no sigui correcta, vale, rectificaré, eh? Però que s'ha acabat de rectificar és vostè. Gràcies.
2: Bé, és que, bueno, estem parlant de l'1,6% del terme municipal en energies fotovoltaiques. L'1,6%. 0,1 hectàrees equivalent al 0% del territori, que és el que ha comentat l'alcaldessa. Un molí, que potser no és el lloc més adient, però estem parlant d'un molí. Si us plau, defugim de l'alarmisme. Gràcies.
1: Bé, doncs passem a votació, si us plau. Vots a favor. El punt queda aprovat per unanimitat. Passem al punt número 8. Aprovar la proposta corresponent al text de l'encàrrec de gestió per part de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a l'entitat municipal Comú de Sant Quirze per la prestació del servei de l'escola Bressol Municipal al Patufet. En aquest cas el que fem és repetir un encàrrec que ja es va produir fa 5 anys en el que la Comú com a mitjà propi va rebre l'encàrrec de gestionar directament l'escola Bressol. Un cop doncs, han passat aquests anys, aquesta escola ha anat transformant-se i, a més, doncs, evidentment, l'encàrrec

0: tenia una data de caducitat en aquest, que era els primers 4 anys i una pròrroga d'aquest curs que és el 25-26. Ara proposem doncs fer un nou encàrrec que ens porti a també dins de l'encàrrec a recollir aquests canvis importants substancials que ha tingut doncs l'escola. En aquest cas, l'escola ha passat de tenir 21 persones treballadores a tenir 30 llocs de treball. Tenim 29 persones treballant perquè hi ha una de les directores que té fa de mestra i és directora, i això és una de les coses que avui quan m'ho preparava ens anem adonat amb la tècnica, doncs que sí que parlem de 29 persones, però són 30 llocs de treball que s'han d'ocupar. Tenim dues persones de direcció, 4 mestres, 16 TEIs, una psicopedagoga que proposem, una TEI de necessitats especials i 3 persones a la cuina, que abans doncs eren 2, i 3 a neteja, que abans també només eren 2. Per què és això? Perquè l'escola, quan vam recepcionar-la, tenia 9 aules i ara en té 11, i perquè les necessitats doncs cada cop per atendre la diversitat són més altes i cal dotar-nos d'eines, i en aquest cas les eines sempre són les persones especialitzades doncs poder atendre els infants. També parlem de l'amortització de la figura de la logopeda. La logopeda saben que és una de les millores que va tenir una de les licitacions. Per què? Doncs perquè l'activitat de logopèdia a l'escoleta no és tan important o tan necessària com per tenir una persona en plantilla 15 hores setmanals. En canvi, sí que és molt necessària tenir una persona com una psicopedagoga en jornada completa que complementi la psicòloga que ja tenim. Per tant, aquesta plaça s'amortitza i es transforma amb la de psicòloga psicopedagoga a jornada completa. També l'actualització salarial. Saben que les taules salarials d'aquest conveni són baixíssimes. Suposo que tothom està al cas de que les escoles bressols els dimecres es manifesten en general perquè tenen un conveni absolut tristíssim. Si el conveni d'educació és trist, aquest ja és el més trist de tots, en el que la responsabilitat de fer de mestre o de fer de tècnica especialitzada en educació infantil en una aula en la que són tutores de 20 infants o de 10 si és doble parella o de 13 o de 8, doncs passa amb uns sous irrisoris. En aquest cas, ja des de que vam, la COMO es va fer càrrec de l'escoleta, va iniciar el procés d'actualització de sous. Hi havia persones que cobraven per sota el conveni quan vam subrogar el personal, tot això n'hem parlat abastament, o hi estaven fora dels sous de conveni, i hem intentat que els sous de les persones treballadores estiguin un pèl per sobre. En aquest cas, per garantir que si les taules salarials no s'actualitzen, perquè és un conveni que sovint costa que s'aprovi any rere any, doncs es va aprovar dins el si del Consell d'Administració que l'any que no s'actualitzin les taules d'ofici s'actualitzarà un 2,5% el sou d'aquestes persones perquè tinguin el dret a continuar tenint doncs la seva capacitat econòmica mínimament representada. I també es contempla doncs que en el pressupost aquest absentisme d'un 7,1% que doncs és la mitjana que aquests anys ens ha tocat gestionar i que fa que sovint tanquem amb negatiu el pressupost. Els objectius, quins són? Doncs garantir la continuïtat del servei, assegurar la prestació ininterrompuda del servei de l'escola Bressol, millorar la qualitat educativa, impulsant el projecte educatiu, fomentant la formació contínua de l'equip professional i afavorir la innovació pedagògica, consolidar un servei públic accessible i de qualitat que doni resposta a les necessitats de les famílies i afavoreixi la conciliació de la vida familiar, personal i laboral, garantir una educació infantil inclusiva, afavorint la detecció precoç de les necessitats específiques de suport educatiu, la coordinació amb els serveis especialitzats i reforçar el treball transversal amb els serveis municipals i els agents del territori per oferir una atenció integral a les infants i a les seves famílies. I també impulsar l'espai família com a servei de suport a la criança, promovent l'acompanyament de participació i la vinculació de les famílies amb la comunitat educativa. Dir-vos que aquesta escola, doncs, com us deia, ha ampliat aules i, per tant, ha ampliat el nombre d'alumnes i en aquest curs estem amb la plena ocupació de totes les aules. Aquest curs passat vam fer la proposta de tenir, si recorden, una aula més de IU, que això ha fet que ja fidelitzéssim més alumnes a I2 i, per tant, ja no hi ha hagut aquella situació que ens va passar l'any passat, que ens vam quedar amb una aula de I2 amb la meitat de l'alumnat, per tant, doncs, famílies que no hi van accedir perquè estaven escolaritzades potser en un altre centre, i alhora amb la pèrdua d'aquest recurs recursos públics perquè saben que la Generalitat només paga les subvencions si són les places en plena ocupació, no perquè les ofertis, sinó perquè les tens en plena ocupació. Per tant, encara que l'escola tingui 160 places en aquest moment autoritzades, si no estan totes elles ocupades, doncs la subvenció anual que rebem per alumne no ens arriba i, per tant, això també influeix en aquest dèficit acumulat que després, entre totes, amb els recursos propis de l'Ajuntament, s'ha de fer càrrec doncs, per poder equilibrar l'escola. Dir-vos també que hi ha un projecte i que no l'hem contemplat en l'encàrrec de gestió. Hi ha un projecte que se n'ha parlat força per la televisió, però que aquí encara no sabem quina abast tindrà, d'instaurar o una baixada de ràtios a les aules d'educació infantil del primer cicle o la doble parella, que és el fet de doblar el personal educatiu perquè la ràtio continua sent més baixa. Si hi ha 20 alumnes i hi ha dues mestres, doncs evidentment la ràtio és de 10 per mestre. Això encara no ha passat. Què podria passar que si s'instaura, la Generalitat en fa paraigua de la norma estatal i després ho acaba desenvolupant, hi hagi d'haver doncs, una modificació d'aquest encàrrec que reculli aquesta possible modificació que, com que està a les beceroles, no està molt dibuixada i no sabem quin impacte tindrà a Catalunya, no l'hem pogut recollir. En aquest cas estem parlant d'un pressupost d'un cost de l'encàrrec de 1.089.000 euros anual, que hi ha una part que està subvencionada, està pagada, no, subvencionada per la Diputació i la Generalitat, una part per les famílies i una part per l'Ajuntament. En aquest cas, el finançament de l'escola Bressol, l'Ajuntament assumeix que cada curs es farà càrrec doncs, d'uns gairebé 200.000 euros en el concepte d'equilibri. Després, evidentment, es fa càrrec de l'amortització de l'edifici, del subministrament, dels telèfons, de les alarmes, de les inversions, de les millores, de tot allò, que això va a banda. Aquí estem parlant exclusivament del que és l'encàrrec. Doncs això, inversions, manteniment preventiu, correctiu, despeses indirectes, assegurances, telefonia a internet, les plagues, els antiplagues, els extintors, les alarmes, tots aquests varis doncs, que també van a càrrec de l'administració pública. En aquest cas, a la COMO li diem que es faci càrrec de la gestió del personal i de la gestió diària i de l'escola doncs, perquè sigui possible que aquest servei per nosaltres essencials, malauradament no declarat essencial per cap govern ni de l'Estat ni de la Generalitat, però que seria i fora necessari que aquesta etapa educativa sigui considerada ja d'una vegada essencial com ho és a partir dels 3 anys perquè és una etapa educativa en una escola amb professionals preparats per fer educació infantil de 0-3, sigui declarada essencial perquè no és només una etapa educativa, sinó que és un moment de conciliació per moltíssimes famílies, en aquest cas en el nostre centre escolar, per més de 150 famílies que amb les places escolars poden doncs, accedir al món laboral de manera estressada, segur, però com a mínim no carregada de costos afegits pel cost d'una escola bressol privada, perquè les privades, evidentment, no compten amb les subvencions de l'espai públic. He resumit molt l'encàrrec, però en tot cas aquest és l'objectiu, recull els ítems o els valors que, grans que tenen doncs, a veure amb aquest encàrrec. L'acord ens diu que aprovarem el text de l'encàrrec, el segon punt establir l'encàrrec que es regirà pel plec de prescripcions tècniques i els seus 10 annexos, que són tots els documents que acompanyen en una escola, el projecte educatiu, el pla general anual, les normes, la plantilla de personal, totes les aplicacions de les normes de salut i de el PAUL, el pla d'autoprotecció, l'RT, el pressupost d'aquell curs, el cost total i l'inventari. Per tant, tot això són els documents que s'annexen i que van amb l'encàrrec. El tercer doncs, és fer la modificació de tot aquell finançament que rebem com a ajuntament amb els seus adefuts, amb les seves protecció d'ingressos futures doncs, per poder destinar doncs, a l'escola, a la COMO, perquè pugui fer front a l'escola. En quart, facultar doncs, a la figura de l'alcaldia com a ajuntament per atorgar qualsevol document públic o privat que faci necessari aquests acords. Cinquè, doncs, publicar la plataforma de contractació pública de l'Ajuntament i l'entitat mercantil de referència els acords indicats i notificar aquest acord de la societat mercantil, que aprofito la benentesa per recordar-li als consellers que demà tenim un consell ultraràpid al migdia, com ens va recordar la gerent de l'empresa per acceptar aquest encàrrec, perquè així durant l'agost podran procedir a desenvolupar-lo, que hi ha feines que ja es van fent però que es puguin executar ja amb la plena possessió de l'encàrrec. No sé si hi ha alguna observació a fer, senyor Baratec.
1: Sí, bona tarda. Bé, nosaltres entenem que la prestació d'aquest servei de l'Escola Bressol Municipal es valora positivament, es tracta d'un servei essencial, està consolidat i té una valoració tècnica globalment satisfactòria, per tant, hi donarem suport. Gràcies.
0: Gràcies. No sé si algú altre... Senyor Arruga.
2: Sí, bueno, nosaltres també donarem suport, tal com ho vam fer el Consell d'Administració de la Comu, en el Camp de Cor. Gràcies.
3: El nostre grup municipal, tal com vam fer en el Consell d'Administració, continuarem donant suport. Gràcies.
4: Bon vespre. Sí, nosaltres també donarem suport a l'encàrrec i agraïm que puguem fer-ho en tant que estem contínuament informats i tenim un seguiment que ho fa tot més fàcil de fer i que esperem que puguem seguir fent-ho d'aquesta manera, perquè és molt important estar amatent a tots els canvis que hi ha en aquest àmbit. Gràcies.
0: Doncs gràcies a tots els grups. Passem a votació. Vots a favor? El punt queda aprovat per unanimitat. Passem al punt número 9, que és la modificació pressupostària 9/2026 d'incorporació dels romanents de tresoreria per despeses generals de 2025, baixes de crèdit, creació d'aplicacions nominatives i modificació de les bases d'execució del pressupost. Senyor Brossa.
5: Sí, gràcies, alcaldessa. Com bé diu el punt, aquí el que farem és, amb el resultat positiu que vam tenir del 2025, una part, com bé recorden, ara fa uns plens, quan vam fer el tancament de l'exercici passat, doncs ja el vam destinar a una sèrie d'inversions. Quedava doncs un import important ara pendent, que és el que proposa aquest punt de ple. En concret, teníem de l'exercici 2025 disponible per poder fer inversions enguany a 4,2 milions d'euros. D'aquests 4,2, com els deia, 2,4 ja es van assignar amb una modificació en el mateix moment que vam aprovar aquest import. Quedaven pendents 1,8, i d'aquests 1,8 avui el que proposa aquest punt és destinar 1,7 milions d'euros a quatre àmbits, bàsicament el gruix a la millora de ferms i voreres, els asfaltats, que com bé saben hi ha un pla d'asfaltats de 2,4 milions d'euros plurianual, i per tant això doncs permet complementar aquest projecte, i com els deia doncs el gruix d'aquesta modificació doncs se l'endú aquesta millora de ferms i voreres. També hi ha altres tres partides: una de senyalització viària de 121.000 euros, una altra d'un nou vehicle per la brigada pel parc mòbil municipal, que són 90.000 euros, i unes vitrines pels estandards restaurats de la Coral de 12.000 euros, que aquí estava prevista una subvenció i com que finalment no la tindrem doncs proposem finançar-ho a través d'aquest romanent disponible. En total és 1,74 milions d'euros. També en el punt el que es proposa és fer dues petites anul·lacions de l'ingrés previst d'aquests 12.000 euros de la subvenció i una altra, donar de baixa una altra partida per valor de 2.400 euros de materials dels centres d'acollida d'emergència, perquè finalment doncs no s'ha produït. I finalment dos temes també de gestió que no implica import econòmic, que és crear una aplicació nominativa d'una subvenció d'emergència a l'entitat ONG Aire, de tal manera doncs que es pugui, que se li pugui fer doncs si s'escau una transferència futura, i modificar també el que és el límit de bestreta, que ara està establert en 24.000 euros, passar-lo a 36.000. Això respon a que la gestió dels lloguers dels edificis municipals, per la pròpia idiosincràsia de la gestió dels lloguers, doncs es pugui gestionar d'una manera millor internament. I bé, doncs crec que no m'he deixat res dels punts de la modificació i esperem doncs comptar amb el seu vot favorable. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Brossa. Senyor Bratec.
1: Sí, bona tarda de nou. Bé, nosaltres, sense que serveixi de precedent, donarem suport a aquesta modificació pressupostària. Les inversions que es proposen finançar amb el romanent de tresoreria, ferms i voreres, senyalització viària, renovació del parc mòbil, són actuacions de manteniment necessàries que nosaltres entenem i que considerem que s'han de fer. Volem recordar que aquest grup porta reclamant des de l'inici d'aquesta legislatura una intervenció decidida sobre l'estat de les calçades, de les voreres i vorades del municipi. Celebrem, per tant, que finalment s'hi destina una partida d'aquesta magnitud, tot i que arriba després de reiterades peticions. Dit això, no volem obviar l'advertiment que fa el propi informe d'intervenció. L'aplicació d'aquest romanent a despeses del capítol 6 pot comportar en el moment de la liquidació de l'exercici l'incompliment de la regla de despesa i de l'estabilitat pressupostària. L'informe és clar en les conseqüències. Aquest incompliment obligaria l'Ajuntament a formular un pla econòmic o financer d'acord amb els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012. Per tant, donem suport a la modificació, però demanem que el govern municipal faci un seguiment rigorós de l'execució pressupostària durant la resta de l'exercici i que informi aquest ple si en algun moment s'esvira risc real d'incompliment per poder actuar amb temps i no arribar tard a un eventual pla econòmic o financer. Amb aquesta observació, el nostre vot és favorable. Gràcies.
0: Senyor Ruga.
2: Sí, nosaltres també donarem suport a aquestes modificacions de crèdit i esperem que les inversions aquestes es puguin executar quan abans. Gràcies.
0: Senyor Pérez.
3: Sí, moltes gràcies de nou. Bona tarda de nou. El nostre grup votarà a favor, com no podria ser d'una altra forma, ja que recull el punt número 1 de l'acord de pressupostos de l'any 2026 amb aquests 2,4 milions d'euros en reparació de ferms i voreres. Per tant, votarem a favor. Moltes gràcies.
0: Senyor Casagrana.
6: Sí, bon vespre de nou. Doncs bé, el nostre grup també votarà a favor perquè aquestes actuacions beneficien el nostre poble i els seus veïns. Però votar a favor no significa avalar aquesta manera de governar. Si avui hi ha gairebé 1.700.000 euros disponibles per invertir, és legítim preguntar-se per què aquestes actuacions no s'han executat abans, ja que venen de la liquidació del pressupost del 2025. Sí que és veritat que, amb el que ha dit el senyor Grossa, amb el pla plurianual dels 2.400.000 euros, si afegim aquest 1.500.000 d'euros, realment és una necessitat que a dia els veïns i les veïnes del nostre poble ens demanen. I ens demanen, doncs, això, que arreglem les voreres, que arreglem els ferres. Per tant, no hi ha altra cosa a dir que nosaltres hi donarem suport. Gràcies.
0: Senyor Grossa.
5: Sí, agrair-los a tots el vot favorable i lligant una mica amb la primera intervenció i amb la darrera, no? El senyor Baratec ens demanava doncs, que eren interessants aquestes actuacions, però que alhora vigiléssim amb el límit d'estabilitat pressupostària i la senyora Casarramona doncs, també ens demanava de per què això no ho fèiem abans o amb més celeritat, no? Recordar-los que aquest Ajuntament executa fins l'últim cèntim, és a dir, que tot el que tenim disponible, pensin que d'aquests 4,2 milions d'euros quedaran poc més de 100.000 euros ara disponibles, que segur que s'acabaran executant amb aquesta anualitat amb altres partides, no? És a dir, que sempre mirem d'executar fins a l'últim cèntim i alhora amb la complexitat que apuntava el senyor Baratec de no trencar l'estabilitat pressupostària, que ahir doncs, vam tenir una llarga sessió, no?, al voltant de dues hores parlant de tancament econòmic i tota la complexitat que això gestiona, que això comporta, i per tant doncs, ja anirem fent seguiment, no tan sols amb l'execució dels projectes perquè es duguin a terme, sinó també per no trencar aquesta estabilitat que, com bé saben, doncs, no s'ha produït els darrers anys, no? I recordar-los això, que és interessant que en ferms i voreres doncs, fer grans actuacions per temes de fer-ho tot de cop per temes d'economia d'escala, no? I que enguany doncs, que aquests 2,4 milions d'aquests més o menys 2 milions i mig d'euros, 1,5 milions doncs, passarà properament i de cara a l'any vinent doncs, l'altre milió d'euros i esperem doncs, que hi hagin que tot això es licitarà conjuntament i que tot això doncs, tindrà un trasllat a la millora de l'espai públic i la via pública. Gràcies.
0: Gràcies a tots. No, si no hi ha cap altra intervenció, passem a votació. Vots a favor? El punt queda aprovat per unanimitat. Passem al punt número 10, que parla del conveni amb l'ACA i l'Ajuntament de Sant Quirze Vallès per la cessió de la infraestructura de captació d'aigua subterrània Espó de les Morisques. Senyor Coll.
7: Sí, bona tarda. Bona tarda a tothom. Aquest, tal com feia l'alcaldessa en el moment de llegir l'anunciat, els voldria dir per començar que aquest és un dels moments en què la tasca persistent d'un ajuntament al llarg de la història, al llarg del temps, doncs acaba donant resultats positius. Per tant, com diria un bigotut alemany, és un moment aquest, un moment feliç, perquè veus que tens la sensació que el poder augmenta i també que estàs aconseguint tombar, no?, i vèncer la resistència. Per tant, això és motiu de felicitat. El tema que ens ocupa concretament és que el nostre ajuntament fa molts anys que perseguia i lluitava per aconseguir, per part de l'organisme competent en la matèria de gestió i control hídric del país, que és l'Agència Catalana de l'Aigua, que l'Agència Catalana de l'Aigua acceptés una cessió, que en aquest conveni és una cessió que passa a propietat de l'Ajuntament, del que coneixem com a Pou de les Morisques, i que, com tots els veïns i veïnes que ens poden estar acompanyant saben, està ubicat a la part del Parc de les Morisques, una mica més avall, i que és el pou que dona accés, diguéssim, per la seva extracció, a una veta molt antiga de tota la vida d'aquí, d'aigua d'aquí, d'aquesta zona del poble. I, per tant, el que aconseguim amb la signatura que conveni amb l'AC és que l'AC ens cedeixi definitivament la propietat d'aquest pou i nosaltres el puguem, per entendre's, explotar la quantitat d'aigua que puguem explotar, garantint, perquè és una de les obligacions que nosaltres adoptem amb aquest conveni, com no pot ser d'altra manera, que s'adopta el compromís de mantenir la veta, o sigui, la producció d'aigua d'aquell pou i no secar-lo, per entendre'ns. D'això també n'estarà pendent, perquè continuarà sent l'Agència Catalana de l'Aigua, com no pot ser d'una altra manera, l'organisme que ens continuarà controlant l'explotació que nosaltres puguem fer d'aquest pou. Però, de fet, ara, a partir del moment d'avui, nosaltres serem propietaris i podrem fer la gestió i la gestió directa del pou i d'aquests recursos hídrics. Aquest conveni és un conveni que, com poden haver vist totes i tots vostès, és un conveni ben curt, que recull només aquest tipus d'obligacions a què feia referència abans. L'obligació de l'ACA en aquest cas és, doncs, continuar controlant que la gestió sigui la correcta des d'un punt de vista de sostenibilitat de la pròpia veta d'aigua, i per part nostra, doncs, això, que l'explotació que fem no sigui una explotació abusiva i que posi en perill això. El destí, finalment, això tant en comissió informativa com ja fa temps que portem parlant, quan parlem de la possibilitat de recuperar, parlàvem en el passat, fa mesos o fa algun any, la possibilitat de rescatar aquest pou per al municipi de Sant Quirze, n'hem parlat diverses vegades, que és l'ús final que tindrà aquesta aigua. Doncs, com vam parlar a l'última informativa, reiterem des de l'equip de govern, i crec que des de qualsevol visió de govern que hi pugui haver i de sentit comú, és que aquesta aigua es destinarà a la finalitat que, 1, la qualitat de l'aigua estipuli, o sigui, a l'hora de, per exemple, convertir-la en aigua potable i posar en el sistema, endollant el sistema d'aigua potable al municipi, primer, repeteixo, la qualitat, i segon, la quantitat d'aigua de la que puguem fer ús per, com els deia abans, garantir el futur d'aquest pou. I, per tant, això quedarà sotmès a un estudi que farem en els propers mesos, un estudi i el propi projecte que sorgirà d'aquest estudi per veure, finalment, quin ús fem d'aquesta aigua i a què la destinem. Finalment, voldria dir que doncs que ara actualment tindrem més disponibilitat a l'hora de fer front a un tipus d'intervenció d'aquest tipus a través de, tenim en compte que l'Ajuntament des de fa 3 anys disposa d'una empresa pròpia de subministrament d'aigua potable que ens pot garantir, diguéssim, des del punt de vista d'assessorament tècnic per una banda i de redacció de projectes o fins i tot si algun tipus d'obra s'ha de fer, l'execució de l'obra per fer real aquesta explotació, doncs el fet de que ara tinguem una empresa municipal, doncs és un altre puntal que ens pot garantir l'èxit del camí que comencem avui. Gràcies.
0: Senyor Baratec.
1: Sí, bona tarda. Nosaltres donarem suport a l'aprovació d'aquest conveni de cessió del POU del Parc de les Morisques. Entenem que es tracta d'una cessió gratuïta del ple domini que reforça l'autonomia hídrica del municipi, complementant la xarxa d'aigua potable o bé la xarxa de rec, això ja ho ha dit el senyor Coy, que ja es veurà, amb una captació pròpia i especialment rellevant en el context de sequera recurrent que patim. Val a dir que l'Ajuntament porta 14 anys explotant el dret d'aprofitament d'aquesta aigua sense ser-ne titular de la infraestructura i celebrem que finalment es regularitzi aquesta situació. Ara bé, atès que assumim aquesta cessió totes les obligacions de manteniment i d'explotació d'una infraestructura que ja té més de 15 anys de servei, demanem que consti la nostra petició que es faciliti aquest ple, o si més no als grups municipals, un informe tècnic actualitzat sobre l'estat de conservació del POU per descartar que assumim passius de manteniment no previstos. Gràcies.
0: Senyor Rua.
2: Sí, nosaltres també donarem suport a la cessió del POU. I bé, si això suposa també un estalvi per la nostra companyia d'aigües, pues endavant, fantàstic. Gràcies.
0: Senyor Pérez, no. No. Senyora Casamitjà.
8: Bon vespre. Des del nostre grup entenem la importància de disposar de recursos hídrics complementaris i compartim que el POU de les Morisques pot ser una eina útil per reforçar l'abastament municipal. Ara bé, aquest conveni no s'ha de llegir només com una cessió administrativa, sinó també com un compromís real de l'Ajuntament amb el manteniment, la integració amb l'espai públic i la garantia que aquesta infraestructura beneficiï el conjunt del poble. Ens preocupa que un cop formalitzada la cessió totes les obligacions operatives i de conservació recaiguin sobre l'Ajuntament, sense que el document concreti prou bé els recursos, el calendari d'execució i els criteris de seguiment. Si aquesta infraestructura s'incorpora al servei públic municipal, cal assegurar també una planificació clara de manteniment preventiu, de coordinació amb l'espai públic i de control de possibles afectacions sobre l'entorn del parc. Gràcies.
0: Senyor Coll.
7: No, només agrair el suport de tots els grups municipals. Com deia al principi de la meva primera intervenció, veig que aquesta sensació de felicitat i de benestar que feia referència abans la comparteixen, perquè tal com ha apuntat el senyor Baratec també, aquest és un, i com apuntava jo en la meva primera intervenció, és un tema que ja fa molts anys que aquest Ajuntament el persegueix i està treballant per fer possible el que avui és possible i, evidentment, quan assumeixes espais de benefici, evidentment també assumeixes responsabilitats i responsabilitats a les que has de fer front. I, evidentment, nosaltres farem front a aquestes responsabilitats tal que, com apuntava el senyor Bretec i ara la senyora Casamitjana, que feien referència a la possibilitat de que l'Ajuntament hagi de fer front a determinades despeses, però que a partir d'ara hagi de respondre a determinades obligacions pel que fa a aquest recurs hídric, dir-los que efectivament hi ha que assolim espais de sobirania, per entendre'ns i per parlar amb aquest argot, assumim espais de sobirania sobre un recurs hídric nostre al màxim respecte per aquest recurs, perquè precisament és nostre i és del poble, i que aquest orgull de fer-nos encàrrec i aquesta possibilitat de gestionar-lo en benefici del poble evidentment ens portarà a ser respectuós per una banda aquest POU i en segon lloc destinar-hi els recursos que siguin necessaris i pertinents per a la seva conservació. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Coll. No sé si hi ha algun comentari a fer. Passem a votació, doncs. Vots a favor. Doncs el punt queda aprovat per unanimitat. Passem al punt número 11, que és la moció presentada per Sant Quirze en Comú per una transició energètica renovable, justa i planificada i per un plater amb garanties municipals, ambientals i territorials, que entenc que l'han transaccionat en Junts... és que no sabíem... Vale, doncs... L'han transaccionat amb tothom menys en Vox, potser així acabarem abans,
9: sí.
0: No?
9: Menys en Vox.
0: PSC també, no? Sí, sí. Ah, no, perdoni, perdó, doncs. Tornem-hi. La moció està presentada per Sant Quirze en Comú i està transaccionada amb el PP, amb Junts per Catalunya, amb Junts per Sant Quirze i amb Som. Sí? Som per Catalunya. Vinga, doncs senyora Valdric.
10: D'acord, bé, ja sé que avui el plàter és el tema estrella, hem tingut al·legacions, hem tingut una declaració institucional i per, bueno, per fer una mica de posar més fronts a la Generalitat i a l'ICAEN, doncs, bueno, una moció, doncs, i si hi hagués alguna cosa més, doncs, també li podríem fer. Aquesta moció, és veritat, que té el nostre text expositiu, disculpeu, en un primer moment era sol la part expositiva de 6 pàgines, evidentment, encara que no tots els grups municipals l'hagin consensuat, doncs he tingut també a fer un gran resum. Disculpeu, quan la toque parlar. Per tant, aquesta moció el que pretén, molt genèricament, perquè he fet el resum, defensa la necessitat d'accelerar la transició energètica de Catalunya cap a un model basat en les energies renovables, l'eficiència energètica, l'electrificació i l'autoconsum, reduint la dependència dels combustibles fòssils, entre altres. També posa en valor el compromís de l'Ajuntament de Sant Quirze amb aquesta transició, reflectit en l'impuls a les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum. El text considera que el plàter és una eina necessària per ordenar el desplegament de les energies renovables, però reclama que incorpori una planificació transparent, criteris ambientals i territorials vinculants, una participació efectiva dels ajuntaments i mecanismes de retorn social per als territoris més afectats. També destaca el nou marc normatiu europeu i estatal que reforça el paper dels municipis en la definició de les zones prioritàries per a les renovables i en la promoció de comunitats energètiques. La moció insisteix en la transició energètica que ha de ser justa i equilibrada territorialment, evitant que determinades comarques o municipis assumeixin una càrrega desproporcionada. En aquest sentit, com dèiem, ho hem repetit avui, denuncia que el plàter preveu una ocupació potencial de sòl no artificialitzat del 16,7% a Sant Quirze del Vallès, molt superior a la mitjana del Vallès Occidental, que és el 0,46, i considera aquesta previsió desproporcionada, demanant que es corregeixi mitjançant les al·legacions municipals que han presentat avui, bueno, que us han presentat i que ja s'han estat presentades, i a més defensa que el desplegament renovable prioritzi cobertes, polígons industrials, espais degradats i altres superfícies ja transformades abans d'ocupar sòl natural. També reclama protegir els espais agraris, la biodiversitat i els corredors ecològics, destacant la importància del corredor que uneix els parcs de Collserola i Sant Llorenç del Munt, així com la funció ambiental i climàtica d'aquest espai, entre altres. Finalment, la moció demana que la Generalitat reforci la informació i la pedagogia sobre el plàter, garanteixi un seguiment i revisió periòdica del pla i asseguri que els municipis tinguin un paper actiu en la planificació energètica. I conclou reclamant un desplegament de les energies renovables que sigui ràpid, democràtic, ambientalment responsable i territorialment equilibrat, amb beneficis socials i econòmics per als territoris que acullen les instal·lacions. Per tant, el que proposem als grups municipals que ens hem sumat en aquesta moció, primer, manifestar el compromís de l'Ajuntament amb una transició energètica renovable, justa, democràtica i planificada, basada en l'estalvi, l'eficiència, l'autoconsum, les comunitats energètiques, l'electrificació i l'acceleració de les energies renovables amb garanties ambientals, socials, territorials i municipals, amb un model energètic equilibrat i tecnològicament neutre. Segon, reclamar que el plàter reconegui el paper actiu dels ajuntaments i consells comarcals. Aquests comarcals han de poder proposar alternatives d'ubicació i ajustes de zonificació basats en el seu coneixement directe del terreny. I en cas que aquestes administracions tinguin instruments de planificació específics o s'estableixi una zonificació alternativa, aquesta pugui prevaldre sobre la zonificació del plàter, sempre que siguin compatibles amb els objectius de producció d'energia renovable pactada. L'administració superior ha de donar una resposta motivada i traçable a les propostes municipals d'ajust. Tercer, demanar que el pla estableixi mecanismes per evitar la sobreconcentració territorial, incloent un semàfor de càrrega renovable, criteris de revisió quan una comarca superi el doble de la mitjana catalana de densitat renovable prevista i un llindar municipal amb criteris orientatius de reequilibri territorial. Aquests llindars hauran de funcionar com a indicadors d'alerta, seguiment, revisió i justificació reforçada, i no com a prohibicions automàtiques ni com a drets de veto. Quart, demanar que el Plater incorpori plans quinquenals de seguiment que actualitzin el potencial fotovoltaic en cobertes i espais artificialitzats, diferenciant les construccions existents de les noves superfícies previstes pel desplegament urbanístic, la gestió urbanística i el pla territorial sectorial d'habitatge, incloent les noves superfícies si no ho estan. Cinquè, instar la Generalitat a prioritzar el desplegament renovable en cobertes, equipaments, polígons, aparcaments, infraestructures i altres espais artificialitzats o degradats, mitjançant un inventari actualitzable del seu potencial. L'augment de generació en aquests espais haurà de permetre reduir, sempre que sigui possible, la pressió sobre el sòl no artificialitzat. Així mateix, prendre les zones de prioritat superior del Plater com a base de futures zones d'acceleració renovable, amb garanties ambientals, territorials, socials i de participació pública. Sisè, reclamar que la Generalitat i l'Estat dotin els ajuntaments i consells comarcals de finançament, assistència tècnica i eines per participar en la planificació, més enllà que aquest suport s'ha d'ampliar de forma coordinada per impulsar comunitats energètics, autoconsum, rehabilitació i lluita contra la pobresa energètica, reforçant l'ICAEN i les oficines comarcals de transició energètica. Setè, demanar que el Plater integri la planificació de la xarxa, l'evacuació i l'emmagatzematge i estableixi un mecanisme estable de retorn per als municipis i comarques amb més càrrega renovable, destinat a projectes energètics, socials i ambientals i de desenvolupament local, així com mesures compensatòries. Vuitè, reclamar una estratègia pública de comunicació sobre el Plater i la creació d'espais territorials de concentració, com per exemple el Consell Comarcal ja actiu en aquest debat, reforçant els seus mecanismes de participació amb participació institucional, social, agrària, ambiental i ciutadana. Novè, que en l'autorització a instal·lacions no destinades a l'autoconsum s'exigeixin avals financers clars per garantir que, en acabar la vida útil de les instal·lacions, es desmantellin i es restauri el territori o es renovin en funció de la consecució dels objectius de descarbonització i el plantejament vigent en el moment, d'acord amb els criteris de proporcionalitat homologables als ja existents, sense que això suposi un obstacle desproporcionat a la inversió en energies renovables. I per últim, el desè, traslladar aquests acords al Ministeri per a la Transició Ecològica i al Repte Demogràfic, al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, a l'Institut Català d'Energia de Catalunya, l'ICAEN, a l'Empresa Pública de l'Energètica i als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya. Gràcies.
0: Gràcies, senyora Baldric. Senyor Ruga.
2: Sí que... ara. No, a veure, nosaltres, no sé quan ho han consensuat vostès, perquè ningú ens ha dit res a nosaltres, però bueno, vale, molt bé. Tot el que sigui condemnar el Plater, ja li donem suport i tal. El que no podem donar-li suport és algunes... la política energètica en alguns aspectes que vostè defensa a la seva moció, no? Llavors, vull dir, amb això crec que tenim diferències i no podem donar-li suport. Per aquest motiu nosaltres ens abstindrem. Ara, aquí el que m'ha quedat ara, no m'ha quedat clar, és la posició del Partit Popular. Perquè una intervenció diu una cosa, ara sembla que fa una altra. No ho sé, vull dir, és una cosa tot així dubtosa. No ho sé, bueno, no ho sé. I després que voldria aprofitar que abans ho ha dit el senyor, i a més vostè, senyora Baldric, ho ha repetit ara, i sobre d'abans del plàter, sobre l'afectació que té sobre el nostre territori, vostè ho ha dit ara, que és el 16,17%. I efectivament, això és el que diu, inclús els serveis tècnics de l'Ajuntament, que el percentatge de superfície prioritària per a l'implantació fotovoltaica del Vallès Oriental, a nosaltres ens han posat un 16,7% del nostre terme municipal. Això no ho dic jo, ho diuen els serveis tècnics d'això. Ho dic perquè, com que aquí ho deia que només era l'1,5%, no. I si mires el mapa i veus les zones blaves, es veu perfectament que de l'1% res. Vale? Ho dic per matitzar, que abans no he pogut replicar el que m'han dit. Quan, o sigui, no és cert que només afecti a l'1% del nostre territori. Gràcies.
0: Senyor Pérez.
3: Bona tarda de nou. Des del nostre grup municipal compartim la preocupació per la preservació del nostre paisatge i el sòl agroforestal de Sant Quirze. Per aquest motiu veiem i recolzem que l'Ajuntament hagi presentat al·legacions tècniques per esmenar el plàter. Ara bé, no podem acompanyar-vos en el no a tot, ja que les dades del propi CAEN per a Sant Quirze mostren que el 76,4% del nostre terme queda blindat com a no apte i que el 73% de l'energia a generar es farà en sostres i espais ja artificialitzats, ocupant només un 1,6% del sòl no transformat. Exigir la retirada total del pla es deixaria sense una eina d'ordenació i una feina i frenaria la transició energètica que el país necessita urgentment. Per tant, per responsabilitat, ni avalem el discurs del bloqueig ni donem un xec en blanc a l'ICAEN fins que no resolguin les al·legacions. Resumint, sí a la transició energètica, sí a les al·legacions que protegeixen Sant Quirze, sí a l'objectiu per al 2050 de 50,7 megawatts i sí al marge de negociació local que recull l'informe oficial i que deixa ben clar que el municipi té marge per modificar i concretar aquesta zonificació dins del procés. No té sentit actuar des de l'alarmisme quan els números demostren un impacte territorial controlat. Per aquest motiu, nosaltres, el nostre grup, ens abstindrem.
0: Senyora Baldric.
10: Sí. Senyor Vox, tornava a dir. Senyor Ruga, és que és impossible que ens posem d'acord. Des de vostè, des del moment que vostè em diu que, si, com aquell que diu, tregui gairebé tota la part expositiva, i sol, em sembla que no ens posarem mai d'acord. Ho entenc que no es posi d'acord amb nosaltres, però sí que em plau molt. Ara hem pogut posar d'acord amb el PP, cosa que m'ha estat molt fàcil i ens hem entès, amb Junts per Catalunya i entre altres. Però és que m'és igual, sap? Vull dir, m'és igual. Jo seguiré amb la meva. Cadascú, aquesta moció no estava pensada en cap moment, ja ho vaig dir ahir a la Junta de Portaveus, que no ben bé reflecteix ben bé el que pensem, sinó que va estar pensada perquè tots els grups municipals en un moment, en un punt o altre, o majoritàriament, s'hi poguessin sentir còmodes. I també vaig dir que qualsevol punt de trobada seria fàcil poder canviar coses. Vostè l'únic que em va dir és que mentre hagués posicions polítiques, que ja no són tan polítiques, sinó són per necessitats del nostre poble, jo en cap moment a cap grup municipal li he dit que no a res. O sigui, d'allò hem matisat alguna frase, me l'han proposat una i jo li he dit, bueno, va, però d'aquesta manera, i ja està. Per tant, no em preocupe. El senyor, em sap greu, que no sigui consensuada amb tots els partits, i el senyor Pérez jo l'entenc, cadascú. Vostè considera que és alarmista? No és alarmista, l'únic que està demanant. Jo crec que en cap moment han fet cap, en aquesta moció, cap crida a l'alarmisme, sinó al contrari, sinó la necessitat de que s'estudiï tranquil·lament, de que els municipis participin, que hi hagi acords amb que el Consell Comarcal acompanyi. Per tant, entenc vostè que vostè s'abstingui. però no considereu que aquesta moció sigui alarmista. Una altra cosa és que altres grups municipals o un grup municipal sí que hagi pogut ser més alarmista, però la moció en si no. Però tot i igual, tot i així els dono a tothom les gràcies.
0: Senyor Baratec.
1: Sí, una mica per aclarir la posició. Nosaltres creiem que això del plàter és, realment és una barbaritat, l'afectació que té sobre Sant Quirze. A partir d'aquí, la moció que ha presentat el grup de Sant Quirze en Comú, bé, era una moció amb molta càrrega política, però amb un desig d'actuar en contra d'aquest pla. I el que hem fet és negociar democràticament, veure quines aristes podien ser més punyents o menys punyents, i encara que quedin temes, no sé, com l'autoconsum o els planes quinquenales i aquestes coses, bé, nosaltres entenem que el fons és arribar a fer un front comú davant del plàter, i per això el donem suport. Gràcies.
0: Bé, doncs si no hi ha cap altra intervenció, no? Doncs passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Bé, doncs la moció queda aprovada amb abstenció del PSC i de Vox. Passem al punt número 12, és la moció que ha quedat transaccionada per la declaració que hem fet al principi del ple. I passem al punt número 13, que és la moció presentada pel PSC per la reobertura del parc de la depuradora de les Fonts com a parc urbà de proximitat, i em sembla que ningú l'ha transaccionat, que no? Som. Ah, doncs, que li dona suport Som, no?
11: Sí.
0: Doncs això. Senyor Marín.
11: Doncs, com dèiem, sí que està transaccionada en principi amb el grup de Som. No tinc constància de cap altra a hores d'ara, i passo a fer la lectura del punt. El parc de la depuradora de les Fonts és un espai públic situat al terme municipal de Terrassa, al costat de l'estació depuradora d'aigües residuals de Terrassa les Fonts, i depèn administrativament de l'Ajuntament de Terrassa. Inicialment es va convenir que la conservació i el manteniment correspondrien a l'Agència Catalana de l'Aigua. Tanmateix, la senyalització actual del parc identifica l'Ajuntament de Terrassa com a responsable del manteniment i facilita el seu telèfon per comunicar incidències. Caldria, per tant, aclarir les responsabilitats efectives de totes dues administracions pel que fa a l'efecte d'aquesta moció. Sant Quirze del Vallès no té competències per intervenir en el parc ni decidir-ne l'obertura. Malgrat això, l'accés principal d'aquest parc es troba a tocar de les Fonts de Sant Quirze. Les cases més pròximes pertanyen al nostre municipi i una part important de les persones usuàries són veïns i veïnes de Sant Quirze. Aquest espai, amb zona infantil, espai de pícnic, arbrat i zones de passeig, es va concebre com una compensació al barri per la construcció de la depuradora tan a prop dels habitatges. La seva funció era oferir un parc urbà de proximitat i actuar com a zona verda de transició entre el teixit residencial i la infraestructura de sanejament i el polígon industrial que la recull. Arran de les restriccions establertes per la Generalitat per contenir el brot de pesta porcina africana, el parc va ser tancat i l'entrada principal continua encadenada a hores d'ara. L'Ajuntament de Terrassa ha justificat aquesta mesura perquè les restriccions afecten els parcs i camins situats a fora dels nuclis urbans. La protecció de la sanitat animal i el compliment de les mesures de bioseguretat són una prioritat. Tanmateix, la ubicació, la configuració, els usos i la finalitat del parc de la depuradora obliguen a revisar si realment es pot considerar aquest parc fora del nucli urbà. L'entrada principal se situa en un carrer urbanitzat, davant dels habitatges de les Fonts de Sant Quirze. El parc limita al sud amb el recinte de la depuradora, a l'est amb un vial rodat i a l'oest amb la infraestructura ferroviària dels ferrocarrils de la Gene. En cap punt del perímetre confronta directament ni presenta continuïtat amb camps oberts, sòl agrícola, masses forestals o espais agroforestals. Està envoltat per habitatges, carrers, infraestructures i instal·lacions urbanes. El límit administratiu entre Terrassa i Sant Quirze tampoc no pot interpretar-se com el final del nucli urbà. Les Fonts forma una realitat urbana contínua entre tots dos municipis, i el fet que les cases situades davant del parc pertanyin a Sant Quirze no converteix l'espai de l'altra banda del carrer en un àmbit exterior al barri. La continuïtat urbana s'entén com a mínim fins al final del recinte de la depuradora. El parc va ser creat precisament per separar aquesta instal·lació dels habitatges i integrar-la en l'entorn urbà. Considerar-ho ara fora del nucli urbà contradiu la seva concepció, la seva funció i els usos que ha tingut durant anys. A més, una part de la tanca perimetral està trencada des de fa mesos. El candau impedeix l'accés ordinari del veïnat, però no evita l'entrada i sortida dels senglars pels trams malmesos. Per tant, el tancament actual no garanteix plenament l'objectiu sanitari que el justifica. La solució passa per reparar el perímetre, reforçar la neteja, adaptar les papereres, evitar les restes alimentàries i aplicar les mesures de bioseguretat necessàries. Un parc urbà delimitat i ben mantingut pot controlar-se amb més eficàcia que un recinte tancat només per la porta principal. Considerem, doncs, que la determinació del parc com a fora del territori urbà només als efectes de tancament és restrictiva i arbitrària. En tant, el parc mai s'ha considerat així des dels seus orígens. Per tot el que s'ha exposat, caldria que l'Ajuntament de Terrassa i la Generalitat revisin específicament la consideració del parc de la depuradora, reconegui la seva realitat urbana i estableixin les condicions necessàries per reparar-ho i reobrir-ho legalment. L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, malgrat no tenir competències directes sobre l'espai, hauria de defensar els interessos del seu veïnat i reclamar una actuació coordinada de les administracions responsables. Per tots aquests motius, els grups que ens sumem a la moció proposem a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès l'adopció dels següents acords. Primer, reconèixer que per la seva concepció original, la seva ubicació, els seus usos, el seu accés des d'un carrer urbanitzat i la seva funció de transició entre els habitatges i la depuradora, el parc de la depuradora de les Fonts funciona com un parc urbà de proximitat, integrat en la trama urbana contínua del barri, i manifestar el suport de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a la reparació i reobertura el més aviat possible. Segon, instar l'Ajuntament de Terrassa a revisar la consideració del parc de la depuradora com un espai situat fora del nucli urbà i a sol·licitar a la Generalitat de Catalunya un pronunciament específic que tingui en compte que el parc va ser concebut com una compensació urbana al veïnat, que no confronta en cap extrem amb espais oberts agroforestals i que el límit funcional del nucli urbà se situa més enllà del mateix parc i del recinte de la pròpia depuradora. Tercer, instar l'Ajuntament de Terrassa i l'Agència Catalana de l'Aigua a aclarir les seves responsabilitats respectives sobre la conservació i el manteniment del parc i, d'acord amb aquestes responsabilitats, inspeccionar i reparar urgentment la totalitat de la tanca perimetral, la porta d'accés, el mobiliari i la resta d'elements que afectin la seguretat i el correcte ús de l'espai. Quart, instar les administracions responsables a aplicar les mesures de bioseguretat necessàries per procedir a la reobertura legal del parc, reforçar la neteja, instal·lant papereres protegides davant la fauna, retirant les restes alimentàries i establint, quan sigui necessari, horari, senyalització o limitacions temporals d'ús. En cas que la reobertura sigui denegada, demanar un informe tècnic motivat que concreti les causes, les actuacions pendents i els criteris que permetran revisar aquesta decisió. I cinquè, sol·licitar que aquesta qüestió sigui tractada en el Consell Intermunicipal de les Fonts, informar les entitats veïnals de les gestions efectuades, donar compte als grups municipals de les respostes rebudes en un termini màxim de 3 mesos i traslladar aquests acords a l'Ajuntament de Terrassa, a l'Agència Catalana de l'Aigua, al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i les entitats veïnals de les Fonts. Gràcies.
0: Senyor Garatec.
1: Sí, bona tarda. Aquest parc es tracta d'un espai que es va concebre com a compensació al barri de les Fonts per construir la depuradora i a la pràctica funciona com un parc urbà de proximitat pels veïns i veïnes de tots dos municipis. El fet que la tanca perimetral estigui trencada des de fa mesos demostra que el tancament actual no compleix ja la seva funció sanitària, mentre sí que impedeix l'ús ordinari del veïnat. Per tant, nosaltres donarem suport a instar l'Ajuntament de Terrassa i a l'Agència Catalana de l'Aigua a aclarir responsabilitats, reparar la tanca i procedir a la reobertura legal amb les mesures de bioseguretat necessàries. El nostre vot, per tant, serà favorable. Gràcies.
0: Senyor Arruga.
2: Sí, bueno, no em repetiré perquè nosaltres estem totalment d'acord i votarem a favor de la moció i que es repari aquesta tanca i que es pugui fer servir el parc, doncs, per el que és la seva funció pròpia, que és la de parc. Gràcies.
0: Senyora Casaramona.
6: Sí, bon vespre. Bueno, quan em pregunta de qui l'havia consensuat, tampoc no ens havíem preguntat si la consensuàvem o no, i per això no l'hem consensuada, però nosaltres hi votarem a favor en aquesta proposta perquè respon a una demanda legítima del veïnat de les Fonts. El parc de la depuradora no és només un espai verd, sinó que també és un espai de convivència, de lleure i de cohesió social, que va ser concebuda precisament per això, per donar aquest tipus de servei en el barri. No és acceptable que davant d'una situació que s'allarga en el temps doncs, les diferents administracions es vegin, vegin traslladant les responsabilitats mentre el parc continua tancat, i en el que cal, des del nostre punt de vista, calen solucions, coordinació i compromís. Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta moció i tenen el nostre vot favorable. Gràcies.
0: Senyor Álvarez.
12: Bé, bon vespre. Avançar que el vot del nostre grup serà a favor, com no podria ser d'altra manera. En aquest cas, i com deia una mica en aquest, la senyora Casarramona, la seva intervenció, no és només un espai verd, és un espai de convivència i trobada. Això sí, però voldríem potser remarcar dos aspectes o dues qüestions que vostès mencionen a la moció, però que creiem que són de vital importància. El primer és el paper del Consell Intermunicipal. Com tots vostès saben, des d'aquest govern, tot allò que ha de passar al barri, tot allò que creiem que el barri ha de tenir la veu, que és bàsicament tot allò que hi té lloc, doncs passa per aquest òrgan, on trobem els diferents ajuntaments, associacions veïnals, els regidors d'aquest municipi. Per tant, creiem que no es pot...

0: la part del barri que és administrativament de Sant Quirze i per tant es lesiona els interessos dels nostres veïns i no tant potser els de Terrassa. Però aquest parc que en el seu moment va fer l'ACA com a compensació de posar una depuradora és una mica deixar un regal i marxar, perquè doncs la gestió se n'encarrega una altra. Potser també aquí l'ACA hauria de dir la seva i posar segons com diners, recursos sobre la taula per poder com en aquest cas solucionar aquest problema, que no és pas lleu, aquí a Sant Quirze fa mesos que Sant Quirze nucli, fa mesos que no i Sant Quirze les fonts, fa mesos que no podem accedir a la serra i no és per gust i desig d'aquests 21 regidors ni encara menys del govern municipal, com saben bé venen en ordres de dalt i el marge per poder fer és poc, perquè el problema no és pas petit. Així, aquest cas afecta les fonts i afecta en un lloc molt concret, però cal que potser l'ACA també s'hi posi com a part del departament en aquest cas de territori que és, i que també puguin dir la seva i en aquest cas si pot ser doncs aportar recursos i solucions al problema, però altra vegada, i per tancar l'argumentari, sempre passant pel Consell Intermunicipal de les Fonts, aquell espai on entre totes decidim què passa al barri i tothom té veu per dir la seva. Gràcies.
1: Senyor Marín.
2: Doncs d'entrada aclarir que hem consensuat amb el senyor amb Som Sant Quirze en aquest cas, perquè ens han enviat un WhatsApp just abans de llegir-la, per tant és així de simple. I només agrair a tothom, a tots els grups, el vot favorable o no, que queda un que no s'ha pronunciat, o dos que no s'han pronunciat, un que no s'ha pronunciat. Però només comentar una cosa d'allò que deia el senyor Álvarez. Sí que és veritat, per puntualitzar el tema del paper protagonista o no de l'ACA en la gestió d'aquest parc, sí que és veritat que l'ACA fa part del servei de manteniment, concretament en principi fa la poda. Però la gestió del que seria els accessos i el manteniment de les instal·lacions, les taules i els gronxadors i els bancs, sí que els fa, tot i que de vegades diu que no, els fa l'Ajuntament de Terrassa. Per tant, entenc que el perímetre, la tanca, en tant que està a la part del parc, que és la part d'ús de veïnal i que és la part que ens toca, de fet, aquesta tanca és la que voreja amb el carrer de Sant Quirze, entenc que seria probablement un tema més de l'Ajuntament de Terrassa, però bueno, al final és un conveni que es va fer entre les dues administracions i que serà cosa d'ells veure qui s'hauria de fer càrrec d'aquesta tanca. Aprofito per recordar que aquesta tanca està trencada, només per agregar una petita explicació que crec que no la vam fer present a la moció com a tal. Aquesta tanca porta trencada des que va caure el roure que era nostre, que era de Sant Quirze, el roure dels fons, que tenia la seva placa. Va caure i va trencar aquesta tanca, crec recordar que per allà per l'octubre del 2025. Per tant, el tancament d'aquest parc a dia d'avui està encadenada a la porta i no permet l'entrada dels veïns i veïnes, de les persones, però al costat té una obertura per la que hi cap un tràiler. I per tant, aquest tancament, de fet, no és bastant arbitrari que no es deixi passar les persones si el parc està, de fet, obert i se suposa que es pot multar una persona que entri al parc. Però si no, a dia d'ara, a dia d'avui, no hi passen els senglars cap a dins i cap a fora, perquè el perímetre del parc, més a baix, més al sud, sí que fa la seva funció, doncs la història seria bastant senzilla, que és tancar aquesta tanca en condicions per assegurar tot el perímetre i el parc, que sempre ha estat un parc urbà i d'ús veïnal, pugui seguir sent-ho a dia d'avui. Gràcies.
1: Gràcies. Doncs si no hi ha cap altra intervenció, passem a votació. Vots a favor.
2: Gràcies a tots els grups.
1: Doncs sí. La moció queda aprovada per unanimitat. Passem al darrer punt de l'ordre del dia abans de prems i preguntes, que és la presa de coneixement de la renúncia de la regidora, la senyora Lorena Fernández Peralta. Senyora Lorena, senyora Fernández.
3: Bon vespre, alcaldessa, regidores i regidors, treballadores i treballadors de l'Ajuntament, veïnes i veïns de Sant Quirze. Avui tanco una etapa important de la meva vida amb emocions molt diverses. Han estat uns anys intensos, plens d'aprenentatges, de reptes i també de satisfaccions. Per això les meves primeres paraules només poden ser d'agraïment. Vull donar les gràcies a tots els grups municipals, perquè més enllà de les diferències ideològiques, sempre he trobat en aquest

0: plenari persones disposades a escoltar, a dialogar i a treballar per això que ens uneix, el benestar dels veïns i veïnes de Sant Quirze. També vull agrair la feina de totes les treballadores i treballadors de l'Ajuntament. Sovint sou la part menys visible de la institució, però sense vosaltres res del que es debat o s'aprova aquí seria possible. Gràcies també als dos secretaris municipals que m'han acompanyat i ajudat en aquest procés de finalització del meu mandat, sempre amb professionalitat, disponibilitat i respecte. I sobretot gràcies als veïns i veïnes de Sant Quirze, que van confiar en mi a les darreres eleccions municipals. Espero haver estat a l'altura de la responsabilitat que em vau encomanar. He intentat exercir aquest càrrec amb honestitat, dedicació i coherència, treballant sempre des dels meus principis i els valors que represento com a regidora socialista: la igualtat, la justícia social, el feminisme, el respecte, el diàleg i la defensa de l'interès general. Precisament perquè crec profundament en aquests valors, avui faig aquest pas al costat. No és una decisió improvisada, és una decisió molt meditada, presa des de la convicció que la política només té sentit quan es construeix des del respecte mutu, des de l'escolta i des de la voluntat sincera de sumar. Marxo convençuda de que la bona política és aquella que dona veu a tothom, també als més joves. Aquella que entén que l'edat mai no pot ser un obstacle per aportar idees, assumir responsabilitats o participar en igualtat de condicions. La bona política és aquella que escolta abans de decidir, que genera espais on qualsevol persona pot expressar la seva opinió amb llibertat, sense por de ser jutjada, menys tinguda o desacreditada, que entén el lideratge com una responsabilitat compartida i no com una manera d'imposar criteris o donar ordres. La bona política, i sobretot la política local, també és la que treballa. La representació institucional no consisteix únicament a assistir a actes o fer-se una fotografia. Consisteix a preparar els plens, comissions, estudiar els expedients, escoltar els veïns i les veïnes, parlar amb les entitats, fer propostes, fiscalitzar l'acció de govern i dedicar moltes hores, sovint invisibles, a una feina rigorosa i útil. Per respecte a la ciutadania que ens ha donat la seva confiança, crec que aquest compromís no és una obligació i no és una opció. És una obligació i no una opció, perdó. També crec en un feminisme que va molt més enllà dels discursos o dels eslògans. Un feminisme que es demostra en les actituds quotidianes, en la manera de relacionar-nos, d'escoltar-nos i de respectar-nos, que garanteix que totes les persones puguin participar en igualtat de condicions, sense veure's limitades o qüestionades per ser dones o per la seva edat. Un feminisme que no invisibilitza les aportacions de ningú, que no tolera les actituds paternalistes ni discriminatòries i que construeix espais segurs on cadascú pugui expressar-se amb llibertat, respecte i dignitat. Perquè la igualtat no és només una idea que es defensa, és una manera de fer política i de ser persona, encara que ningú et vegi. També la política que posa el bé comú per davant dels interessos personals o partidistes, que actua amb transparència, honestitat i coherència, que sap reconèixer el valor del treball col·lectiu i que entén que cap projecte és més important que les persones que el fan possible. He après que no sempre és suficient tenir conviccions. També cal trobar espais on aquestes conviccions puguin expressar-se amb llibertat, respecte i confiança. Aquest és probablement el principal aprenentatge que m'enduc d'aquesta etapa. Per això marxo amb la consciència tranquil·la, perquè deixo el càrrec, però no deixo els meus ideals. Continuaré defensant-los allà on sigui, perquè crec que la política és només una eina, però els valors ens acompanyen sempre. Gràcies també a totes les persones amb qui he compartit aquesta etapa, dins i fora d'aquest consistori. De totes m'enduc algun aprenentatge. Abans d'acabar, també voldria tenir unes paraules d'agraïment per a les companyes i companys de les Joventuts Socialistes de Catalunya. En especial, gràcies a la secretària de Feminisme, al secretari de Comunicació i al secretari de Nova Militància de la Federació del Vallès Occidental per acompanyar-me avui. La vostra presència en aquest últim ple significa molt per a mi. Durant aquests anys heu estat un suport constant. Amb vosaltres he trobat un espai de confiança, de respecte, d'escolta i de llibertat per créixer políticament i personalment. M'heu demostrat que la política també es pot construir des del companyerisme, la igualtat i el treball compartit. Gràcies per ser avui aquí i, sobretot, gràcies per haver estat al meu costat durant aquest camí. Moltes gràcies i fins sempre.
1: Gràcies, senyora Fernández. Senyor, normalment quan un regidor, avui els grups poden fer-ho per grup o personalment, és a dir, que si algú vol parlar m'ho diu i jo li aniré passant la paraula. Senyor Bratec.
2: Señora Fernández, más allá de las discrepancias políticas que en este oficio son el pan de cada día, quiero agradecerte de corazón estos años de dedicación al ayuntamiento y sobre todo a los vecinos de San Quirsa. Sé lo que cuesta este trabajo, las horas que no se ven, las críticas que sí se ven demasiado y el desgaste, que a veces no compensa como debería. Se nota cuando alguien lo hace de corazón, con compromiso real, y este ha sido tu caso. Querida Lorena, debo decir que ha sido un gran placer compartir contigo tantas horas de reuniones, de comisiones, comisiones informativas, plenos, comisiones preparatorias de los plenos, mesas, comisiones, etcétera. Mucha suerte en esta nueva etapa y, bueno, nos vemos en las calles de San Quirsa.
1: Senyor Parcerizo, senyor Ruega?
3: No, toquem.
1: Ai, perdó. Senyor Valdric.
3: Gràcies, és que normalment... Aviam, Lorena, és que... Avui, sincerament, ens acomiada una de les regidores joves, tot i haver compartit doncs, poc temps, perquè en política és poc temps, ens has deixat aquesta empenta de joventut, d'il·lusió i de molt compromís. No sempre cal una llarga trajectòria per valorar una persona, de vegades amb la manera de tractar els altres, de sumar, i amb les ganes i respecte ja ho diu tot una persona. Lorena, de veritat, molta sort, gràcies pel temps compartit, molta sort, ho torno a dir, i que no et falti mai aquest entusiasme i aquesta valentia que avui ens has demostrat. Avui, sincerament, ens has donat una llençó. Gràcies.
1: Senyor Ruga?
4: Sí, bueno, en nom de tots dos, pues... agrair-te primer el temps que has estat aquí amb nosaltres, dir que ha sigut molt agradable tenir-te com a companya de consistori, tenir-te tan a prop aquí en els plens, i ha sigut un plaer i moltes vegades pues, poder partir i intercanviar d'això pues, amb tota naturalitat. I bueno, et puc tutejar excepcionalment i desitjar-te que tinguis el millor i que tinguis molta sort amb aquesta nova etapa. Vale?
1: Senyor Pérez? Ai, perdó, senyor Garriga.
5: Bon vespre a tothom. Bueno, senyora Fernández, Lorena, només espero que aquesta decisió que hagis pres sigui per un bé per tu. Evidentment, desitgem des del grup de Som el millor. T'agraïm pues, tots els moments que hem compartit i tot el que hem parlat, sempre amb respecte i amb educació, hagin pensat igual o hagin pensat diferent en qualsevol cosa. I només dir, pues, com també comentava la senyora Valdric, que sap greu que algú, que el jovent, que avui en dia pues, li costa una miqueta ficar-se en aquest món, pues, que algú tan jove pues, com tu, que has estat aquí i que estaves aprenent i que segur que portaves i has aportat tot el que has pogut, doncs faci un pas al costat, pues és, bueno, és una pèrdua. Res, només... agrair la dedicació durant aquests 3 anys, tant aquí amb nosaltres com per tot el poble de Sant Quirze, que segur que ho has fet amb tota la il·lusió, desitjar-te el millor i bueno, ens seguirem veient segur. Moltes gràcies.
1: Senyor Marín?
6: Pues yo no me quiero alargar mucho porque yo soy muy malo en las despedidas siempre. Solo decirte lo que ya sabes, Lorena. Gracias por este tiempo, por nuestros momentos buenos, los momentos malos, los momentos regulinchis que también hemos tenido. Y te deseo mucha suerte en el futuro, mucha suerte en todos y cada uno de los proyectos en los que decidas embarcarte, y muchas gracias por todo. Muchas gracias porque no es fácil, como han dicho algunos de los compañeros por aquí ahora, no es fácil asumir este tipo de responsabilidades, y es un trabajo que en realidad es muy de agradecer por parte del resto del pueblo, más allá de que hayan momentos en los que quizá la política no es del todo agradecida, siempre es algo que merece la pena afrontar. Y sobre todo eso, darte las gracias y desearte lo mejor en el futuro en cada uno de los proyectos. Gracias, Lorena.
7: Sí, tots volem dir que...
1: Però, senyor Pérez, és que havia entès que només feia la intervenció.
8: Sí, no, l'ha fet a nivell personal. Disculpa, Bueno, prenc la paraula en aquest ple per formalitzar el comiat de la companya del nostre grup municipal i tancar així un període de feina compartida en aquest consistori. L'activitat política és una tasca de gran exigència personal i pública, on sovint s'entrecreuen mirades i maneres diverses d'entendre la gestió de l'espai col·lectiu. Des de la responsabilitat institucional hem après que sempre el treball per al nostre municipi com un exercici de servei a la ciutadania, fonamentat en el rigor, el debat obert i el compromís amb els valors democràtics i de progrés que ens guien, més enllà de les discrepàncies o de les percepcions personals que puguin sorgir en el desenvolupament de la feina quotidiana. Els projectes polítics de vocació pública se sustenten en la voluntat de construir plegats i en la responsabilitat d'oferir estabilitat i respostes a les necessitats dels nostres veïns i veïnes. Aquest ha estat, és i continuarà sent el nostre compromís prioritari, treballar amb la màxima dedicació, respecte i transparència per al conjunt del municipi. Per això vull agrair, en nom de la nostra executiva local, així com des del nostre grup municipal, la dedicació i el temps que la regidora Lorena Fernández ha destinat al nostre municipi al llarg d'aquesta etapa. Li desitjo encerts i el millor dels projectes en els personals, professionals, que emprengui a partir d'ara. Moltes gràcies.
1: Senyora Gelabert.
7: Bona nit. I bé, des del grup que començo jo, doncs, només agrair-te. Ha estat un plaer. Penso que a cada intervenció, cada ple, quan havies d'intervenir, el to que has utilitzat, el contingut de tot el que deies, la preparació que s'hi ve al darrere, sí, en moltes ocasions segur que hem discrepat, però el que transmets i el que segur que podràs transmetre amb altres futurs, perquè avui s'acaba, tanques un parèntesi, però tens molt per davant. Evidentment, persones joves i dones, en necessitem moltes, però som més que això, més que una edat i un gènere. Tot el que has aportat ha estat positiu, ha sumat, i només dir-te gràcies i desitjar-te el millor en el teu futur. Gràcies, ens veiem. Festa major.
9: Res, senyora Fernández, en primer lloc agrair-te la feina feta com a regidora en aquest Ajuntament de Sant Quirze aquests darrers 3 anys. Dir-te que ha estat un plaer també compartir reunions i espais amb tu, com deia la meva companya, senyora Gelabert, ara al final quan et pronunciaves en algun ple, quan deies alguna de les teves intervencions, es notava que hi havia una preparació al darrere i que realment pues, tenia una potència el teu missatge i un sentit que, bueno, que no tothom aconsegueix tenir, i la veritat que es notava molt, i dir que es trobarà a faltar, sobretot se't trobarà a faltar tu en concret en aquest consistori. Desitjar-te molts encerts allà on vagis, dir-te que te'n pots anar amb el cap ben alt, i res, ens seguirem veient als carrers de Sant Quirze i a aquesta festa major. Gràcies.
10: Bé, bon vespre, doncs ara sí, em toca a mi. Primer de tot et volia agrair la feina feta. Ens deixes un trosset aquí en el cor de la teva simpatia, de la teva manera de fer, de la teva manera de treballar. Realment saps que sempre t'ho hem dit i sempre t'hem admirat. També, bueno, el que fa, potser ara comptava així ràpidament, no? Ens deixes ara força desavantatge de les dones en aquest consistori, i la veritat és que necessitem dones fortes, no? Dones joves i dones valentes com tu per poder treballar la política municipal. La política municipal no va d'ideologia, va de persones, va de poble i va d'acord, sobretot, d'estima cap al nostre poble. Moltes gràcies, Lorena, per tots aquests anys. I seguir, sé que allà on vagis, allò que vulguis fer, ho aconseguiràs, perquè tens molta força, tens molta empenta i ets molt treballadora. Gràcies, Lorena.
1: Bé, doncs jo me l'estava escoltant i em feia pensar en la seva mare, perquè durant tot aquest temps és inevitable que en algun moment doncs, pensis, no?, que la senyora Fernández és algú que ha viscut la política des del bressol. Segurament no pot dissociar els records que té a casa, que no hi hagi un debat polític, que no hi hagi un pensament, que no hi hagi una ideologia. Jo sí crec que fem ideologia, cadascú de nosaltres tenim una manera de veure el món i estem en uns grups municipals que representen, que també fan que estimis allò que fas, però que realment ho fas des d'una mirada, no? En el seu cas socialista, en el meu cas republicana i independentista, però que al final té punts de connexió. Dir-li que sí que és molt valenta, que no és manipulable, que ens ho ha demostrat escreix, que del seu discurs es llegeixen coses que preocupen molt, que en aquest moment, aquí, en aquest ple, hagi passat, sense saber què, però em preocupa molt. Sento vergonya de no haver-ho entès i de no haver-ho vist, de no haver-li donat suport. De veritat, li demano disculpes, perquè penso que les dones, la sororitat, l'hem de tenir òmnimament, sempre present, i no des d'una mirada patriarcal ni de matriarcat, però sí les que som més grans i tenim més experiència vital, protegir les joves. Perquè aquests sostres de vidre són molt difícils de trencar. M'estic posant en un jardí perquè no sé què és, només li estic dient el que he entès. La comprensió lectora la tinc prou bé, encara, i he entès coses que em sap greu haver-les entès i que les hagi hagut de viure vostè. I em sap molt greu. Per tant, li torno a dir, ha estat molt valenta, ha fet un discurs molt coherent, molt entenedor. Segur que li anirà molt bé allà on vagi, perquè vostè té el futur a les mans. Ens deixa orfes d'una mirada jove, d'una mirada feminista i molt lliure. I de veritat que m'agradaria molt tornar-la a trobar aquí, amb un somriure molt gran, o allà on sigui, però sobretot representant els seus ideals, que són molt potents. I en nom del meu grup li desitgem molta sort, li donem moltes gràcies, li demanem disculpes per no haver-ho vist abans. Moltes gràcies, senyora Fernández.
0: Agraeixo les paraules de la resta dels grups municipals. De veritat que m'heu tocat el cor i ens veiem per als carrers de Sant Quirze.
1: Bé, doncs ara, amb la pell de gallina, passem a precs i preguntes que ara ens semblaran igual d'importants, però això, senyor Barateca, ajudi'ns.
2: Vale. És que sempre em toca començar a mi. Això, sí. Aviam, jo volia posar sobre la taula un tema que vostè ha tocat ja als informes de presidència, que és portem dos anys amb problemes a les escoles, no? Ha començat amb va ser l'escola al Turonet l'any passat, aquest any al Taula Rodona, i és una pregunta molt retòrica. Primer, el balanç que es fa o que fem d'aquí al percurs que ve, o com tenim... Ja ha dit alguna cosa sobre matriculacions, no? però com ho tenim, i sobretot si ens podem anticipar i si l'Ajuntament es pot anticipar perquè no ens tornin a chantajear, perdoni l'expressió, però vamos a dir, absolutament el chantaje de la Generalitat, que ens amenaça amb tancar una escola i després tancar una línia i estem tan contents, no? Aquesta seria la primera prego, el prego, la pregunta, no? Un altre tema, continuem amb les restriccions de la pesta porcina africana que ens afecten com a zona zero, i això comporta la suspensió de moltes activitats. Bueno, volem saber quina valoració fa l'Ajuntament de l'impacte que estem tenint de l'impacte que tindrà aquest estiu al no poder gaudir de la serra, no? I la tercera fa referència una mica al tema dels incendis i de la onada de calor. Crec que va ser el 6 de juliol que es va activar una fase d'alerta dels plans municipals d'emergència. Tornem a estar una altra onada de calor i voldria saber una mica la valoració que fan d'aquestes setmanes, com ha anat i quines previsions tenim per les properes, per el mes d'agost. Gràcies.
1: Senyor Parcerissa.
11: Sí, bona tarda. Tres qüestions. de poca, de certa importància, els vins del carrer de l'Avinguda Antoni Gaudí es queixen, estan assustats per la gran quantitat de matolls i verdissa seca que hi ha per la part del torrent de l'Ojuca fins a les seves cases. Ja sabem que desbrossar no es pot fer ara, segons de quina manera es faci, però es tindria d'intentar fer alguna cosa de tal manera que es creï una zona perifèrica de seguretat entre aquests matolls secs i les cases que hi ha, bàsicament dic aquí a l'Avinguda d'Antoni Gaudí. Dues cosetes del parc de los Rosales. Per una banda, i no sé si s'han fixat, hi ha la cistella de bàsquet del parc infantil que la van vandalitzar i està trencada pel suport vertical. S'hauria de reparar o almenys substituir perquè realment fa molt mal efecte. I l'última cosa, aquí a los Rosales, al carrer Sant Llorenç, a la vorera del carrer Sant Llorenç, amb la carretera de Rubí, hi ha una saca de residus. Ens diuen els veïns que des de fa més o menys 4 mesos, segons sembla, sé que l'empresa municipal d'aigües hi va fer allà un arranjament i va deixar la saca plena de runa. Es tindria, sisplau, també de retirar. Gràcies.
4: Bueno, avui hem aprovat les modificacions pressupostàries entre que incluïen el tema de fems i voreres i tal. Hem vist que el projecte per les zones d'esbarjos de gossos ja està de 300 i poc mil euros, ja està llest i tal. A finals de l'any passat es van fer una sèrie d'obres i de millores en els nostres carrers. Se'ns va dir que aquest any hi hauria una altra tongada d'obres. Estem ja a més de mig any, o sigui, estem ja a punt de el mes d'agost i no, de moment encara no s'ha fet res més. Ens podria informar quin seria el plan d'execució d'aquestes obres de millora de fems i voreres que tenim pendents? Després, per una altra banda, el carrer Mallarenga de Castelltor, a l'alçada del número 29, hi ha dos pals de telefonia que estan en desús i un d'ells està bastant a dintre del que seria el carrer, que fa nosa i inclús crea un cert perill, i un altre està dintre d'una finca privada, també per poc espai, no? Però i els veïns se'ns queixen de que, tot i haver-ho reclamat un munt de vegades, sembla ser que la companyia telefònica no els retira o no troba mai el moment de retirar-los. I demanen aviam si des de l'Ajuntament es podria pressionar a Telefònica perquè ja d'una vegada retiri aquests postes. I finalment, a la part de darrere del CAP hi ha una pintada des de fa temps, des de fa potser un mes, una cosa així, d'exaltació del terrorisme i, home, que realment és i ofensiva, no? Aleshores, potser que des de l'Ajuntament es demani a la Conselleria de Sanitat que facin el favor d'esborrar aquesta pintada o netejar-la, perquè, home, a més el contingut, a part de l'ulleig que és qualsevol pintada, el seu contingut, doncs com he dit, és d'exaltació del terrorisme i és ofensiva. Gràcies.
1: Senyor Marín? Senyor Ruiz, el micro, sisplau. El micro.
6: Ara sí. Doncs jo tenia una sèrie de preguntes, però alguna, als informes de presidència ja ha parlat sobre les pèrgoles de la piscina, que aquesta era una de les que hi ha segur. Per tant, aquesta ja la deixarem pel proper mes, a veure si tenim més sort amb aquest tema, i el proper mes sí que tenim pèrgoles, i vaig per unes quantes de les altres que tenia preparades. Al ple d'abril vam preguntar pel projecte d'instal·lació de tendals per crear espais d'ombra a les places del municipi, com a la plaça de l'Amistat o la plaça Nova, i se'ns va dir que instal·larien després de Sant Joan, però ja ens acostem a l'agost i no tenim cap notícia. En quin punt es troba aquest projecte o quan està prevista la instal·lació? Un altre punt que acostumo a portar per aquí i que sí que caldria fer-hi una mirada una mica integral, en aquest cas és el solar del carrer de Barriera 33, que correspon a una obra abandonada, que té la vegetació descontrolada, amb risc de plagues, i restes d'aquesta obra des de fa molts anys, i quan parlo de molts anys parlo de dos dígits. Fins i tot aquesta obra va malmetre la vorera, i anys després continua encara tancada, tot i que el constructor a més es va inventar una vorera adjacent, vull dir, aquestes coses que passen que no tenen gaire explicació. Però la pregunta en aquest cas és una mica més concreta. No pot actuar l'Ajuntament per exigir una neteja o per fer alguna cosa amb aquest constructor, perquè aquest solar al final acaba sent un problema de seguretat. Vull dir, és que el tipus de branques i el tipus de vegetació que té a dintre, en aquests temps en què correm perill de... en què parlem de perill d'incendis i els veiem a la televisió a diari, aquest solar és molt perillós en el seu estat actual. Caldria fer alguna cosa en aquest sentit. I altre punt que acostumo a portar és el del carrer de l'Església, que també sempre demano fer-ne una mirada bastant integral sobre aquest carrer, perquè parlem de voreres en mal estat, parlem també de vegetació que envaeix el pas, parlem també d'una part que sembla més aviat una deixalleria al final a la cantonada del carrer, parlem de clavegueram embussat, vull dir, aquest carrer té uns problemes bastant importants. I passo a fer la meva secció habitual d'esports també de cada mes, i en aquest cas tornarem a parlar de piscines. Ja vam dir també el mes passat que segurament aquest tema tornaríem a repetir. En primer lloc, m'agradaria preguntar per l'aforament de la piscina del complex esportiu, i és que ens van arribar informacions que en dies concrets la coincidència de casals i esplais a la piscina del complex esportiu d'aquí del centre hauria provocat una acumulació molt elevada de persones, fins al punt que es podria haver superat àmpliament l'aforament. Ens poden confirmar si això ha passat algun dia, quin control d'aforament s'està fent? I una mica més concreta, i faré la pregunta perquè, tot i que em consta que després té una pregunta similar també, i suposo que porta la resposta preparada, promet ser curiosa. Durant el cap de setmana del 4 i el 5 de juliol es va celebrar un torneig de futbol a la pista de les Fonts, i durant el divendres a la tarda, el dissabte d'aquest torneig que durava aquest... corria doncs divendres, dissabte i diumenge, diverses famílies em van explicar que se'ls havia permès utilitzar els vestidors i la piscina, cosa que podia semblar lògica donat que no hi ha altres lavabos al recinte. Però el diumenge vaig anar personalment a l'instal·lació de les piscines després de rebre la trucada de dues veïnes diferents que volien parlar amb mi d'aquesta situació. Les informacions sobre les condicions d'accés eren contradictòries pel que em deien. Algunes persones em parlaven d'entrada gratuïta, altres veïns em parlaven de 75 cèntims d'entrada amb un preu de pack de gent que no acabava d'entendre, altres em parlaven de 2 euros per persona, fins i tot aquí al públic hi ha algun veí que també m'havia comentat algun altre preu diferent. Tampoc quedava gaire clar si aquest preu l'havia establert l'Ajuntament, l'empresa gestora o alguna persona particular. I a més, diversos veïns també em van comentar que no hi havia un control efectiu de l'aforament, cosa que sembla que també és un tema o un problema que s'acostuma a repetir en dies concrets de la setmana de forma bastant aleatòria, i que es van produir conflictes que van portar fins i tot a que algunes famílies del barri haguessin de marxar de la piscina per por a que l'excés de gent pogués tindre algun mal final. Ens poden aclarir quin acord existia amb els equips participant d'aquest torneig, qui va fixar les condicions i quin control d'aforament se'ls va aplicar, si és que se'ls va aplicar algun control d'aforament? Gràcies.
12: Bona tarda de nou. Faré 3 precs. El primer de tot és en relació a la rampa d'accés que hi ha al living, al bloc 4, per a aquesta persona que té una malaltia neurodegenerativa que va en cadira de rodes, que ens ha demanat a veure si podria rebaixar-se la vorera perquè va en cadira de rodes, i quan baixa hi ha perill de... Bueno, ja ha caigut alguna vegada si es podria rebaixar aquesta, aquesta rampa. Després, el camí que va des de Lola Anglada a l'institut, en aquest camí hi ha una senyal que prohibeix les bicicletes i els patinets, excepte per accedir als centres educatius en un horari molt concret, i el nostre prec que ens ha fet arribar un veí és si es pot demanar que es pugui circular en bicicleta per part dels veïns i les veïnes, ja que és l'única via per baixar amb seguretat des de Can Casablanques al centre. I el tercer prec és que les tapes de registre, sobretot dels carrers Pau Casals i 1 d'octubre, quan passen els cotxes fan molt soroll, sobretot els veïns i les veïnes que no tenen aire condicionat i han de dormir amb les finestres obertes, i demanen si és possible revisar la situació d'aquestes tapes de registre per evitar fer tant soroll. Moltes gràcies.
9: Bon vespre a tothom de nou. Ens han arribat queixes recurrents respecte al funcionament de les instal·lacions del complex esportiu municipal i la piscina a les fonts, malgrat les actuacions realitzades fins ara. Pel que fa a la higiene, on part de la responsabilitat correspon a l'Ajuntament i al servei de neteja, la percepció dels usuaris continua sent negativa i pensem que cal abordar aquesta qüestió de manera coordinada, perquè les instal·lacions deixen molt que desitjar. També considerem que cal una major implicació per part de l'empresa gestora en diversos aspectes. El personal de recepció ha hagut d'assumir totes les queixes dels usuaris davant canvis o deficiències en el servei, sense disposar de suport, informació i recursos necessaris per donar-hi resposta. També es detecta una manca de coordinació i d'interès en la gestió de les instal·lacions de les fonts. Els usuaris d'allà se senten desatesos totalment. Pel que fa a les condicions laborals, alguns treballadors tenen remuneracions molt ajustades i horaris especialment precaris. Si no es garanteixen unes condicions laborals dignes, serà difícil retenir els professionals i aquesta situació de precarietat es perpetuarà. En el cas de l'oferta d'activitats, els usuaris demanen una oferta més àmplia, però la manca d'espais disponibles impedeix donar resposta a aquesta demanda. Finalment, ens preguntem qui està fent el seguiment de l'empresa concessionària i com es controla el compliment de les seves obligacions. Demanem que s'estableixi un seguiment rigorós de la gestió de l'empresa i que es vetlli pel correcte funcionament dels complexos, garantint tant la qualitat del servei als usuaris com unes condicions laborals adequades pel personal. Gràcies i molt bon estiu a tothom.
13: Hola, bon vespre. És una pregunta per la senyora Baldrich. Volíem preguntar sobre el que s'està fent pel comerç amic, com ha dit en un dels informes que ha fet la senyora alcaldessa, com s'està treballant el tema de la rotulació en català. No veiem avanços al carrer i voldríem saber què s'està fent. Gràcies.
7: Hola, bona nit. Si jo tinc tres preguntes, començaré per una referent a una petició dels veïns i les veïnes de l'Avinguda Gara, que consta que fa una setmana es va enviar un correu en relació a les diferents demandes que s'han dut a terme per les conseqüències de les obres que s'estan fent allà, del que era abans la Coca-Cola, per entendre'ns. La darrera reunió física es va tenir l'octubre del 25, han passat mesos, hi havia unes demandes i no tenim respostes, i aleshores els veïns ens hem reunit i s'ha traslladat. D'entrada, fem èmfasi en que segueix havent-hi, si és que no ha incrementat, un trànsit de camions a una velocitat que no és la corresponent per l'Avinguda Aigara, venint de la rotonda. Es va dir que estava prevista el canvi de senyalització, sí que és veritat que s'ha fet una rotulació en quant a on els polígons, on estan les diferents empreses, però no hi ha cap senyalització relativa a la prohibició d'un tonelatge per entrar, ni un recordatori de que som municipi de velocitat 30, i realment han passat prop de 10 mesos i això segueix igual o pitjor. A més s'està amb el mateix el ferm del que és la calçada, doncs, perquè evidentment el pes dels vehicles que recorren és elevat. Una altra qüestió És també que la modificació de l'entrada del pàrquing sembla ser que té difícil solució, perquè doncs, sembla ser que no responen les solucions plantejades, sembla ser que no hi ha resposta per part dels veïns afectats, almenys això és el que es coneix per part de l'OAINAT, i ens preguntem que potser és un moment d'aprofitar, com en algunes ocasions s'ha parlat en aquest ple, de que a vegades és bo aprofitar l'oportunitat que es dona quan els agents polítics doncs, són d'un color o estan en un moment que convergeixen, doncs que sé que és una demanda recurrent de la rotonda que hauria d'anar cap a Mossos i tot aquest punt que és molt conflictiu, però bé, potser estem en un moment polític on es pot fer força perquè això es resolgui, i trasllado aquesta petició per part dels veïns que vostès a més han rebut concretament de què passa amb l'entrada al pàrquing. I després també fan una petició respecte a el tema de les rates, que s'ha demanat un certificat conforme s'havia exigit a l'empresa constructora, un certificat de que això doncs, estava en regla. Sembla ser que no s'ha obtingut, i també reclamen que atenent la calor i la pols que s'aixeca, doncs potser no s'està fent el rec que normalment es fan obres quan s'aixeca pols, i es demanen aquestes solucions i s'exigeix una reunió el més aviat possible, òbviament després de vacances d'estiu. Aquesta era una qüestió. Després, una altra qüestió. Entrem en un... Bé, mirant decrets, malgrat que hi ha un punt sempre a ple, que és lectura de decrets, aquest hem considerat que era interessant treure'l en aquest moment, que és que ens trobem amb un decret de data 14 de juliol del 26 d'aixecament de la suspensió i aprovació de la segona modificació del contracte administratiu de serveis per a la redacció del projecte executiu, direcció de les obres i altres projectes necessaris de la piscina municipal al sector Can Casablanques. Per qui és difícil fer la cronologia de tot el que ha succeït, bé, en tot cas, tot plegat, aquest projecte es va aprovar inicialment al desembre del 2020, de fet, era pandèmia, però ja postpandèmia, i ja va tenir una suspensió perquè, en principi, l'argument sempre ha estat que, com que no es trobava finançament, doncs això es quedava aturat a falta de trobar-ne. Ara ens trobem en que, òbviament, el cost de tornar d'aixecar la suspensió i de tornar a reprojectar per adequar-ho als canvis i als econòmics, als increments, estem parlant d'allà, ens anem a 6 anys, dos mandats pràcticament de vostès, sense que s'hagi fet res. El cas és que ara sembla ser que hi ha algun tipus de finestra d'oportunitat, perquè segons l'informe de la Cap d'Àrea de Territori i Espai Públic en fa esment que s'ha estat cercant finançament, no es va obtenir tampoc una subvenció dels Next Generation, però no obstant això, diu, la capacitat financera de l'entitat a la transmissió de l'informe, segons serveis econòmics, és apta per obtenir finançament per a poder reprendre aquesta inversió. Les preguntes són: de què estem parlant, de què és aquest finançament, tenim alguna novetat, alguna sorpresa? I després, fora bo saber que estem parlant d'un increment respecte al pressupost inicial d'un 49,34% del pressupost inicial. No és poc, no és un 8, no és un 10, no és un 20, és un 49,34% ratllant el que és legalment possible. Els números estan molt, molt ajustats. Aquesta és la segona pregunta. I la tercera, suposo que igual se l'espera l'alcaldessa, o si no, el ple passat vostè fins i tot em va haver de demanar disculpes perquè hem reiterat la nostra petició d'aquesta que estem fent respecte a la gàbia del punt verd. Un any i un mes abans de fer l'any van fer una petició, d'informació. Hem fet un vídeo. S'ha demanat 3 vegades expressament a ple. Se'ns ha dit que sí, que sí, que ens reunirem, que hi haurà alguna cosa, que ens reunirà la policia local. L'altre cop, vostè va admetre, té raó, demano disculpes. Un mes més, un ple més, res. Avui hem aprovat una moció presentada pel grup socialista, on també es fa una demanda que les videocàmeres rebran el mateix tracte. Es treballarà en aquestes i en les nostres no. La va aprovar el ple municipal, la moció en la que faig referència jo, i també faig una petició als altres grups municipals. La vàrem aprovar tots. Poques vegades s'aproven coses conjuntes, a excepció de govern. Senzillament demanar posar-nos a treballar per millorar un servei públic. Un any i un mes. A veure, després d'estiu, en quin punt estem. Gràcies.
14: Hola, bon vespre. Mira, avui volíem fer-li una pregunta a la regió de Cultura, la senyora Bertil. Per què li fem la pregunta? Perquè la mateixa queixa que ens va arribar a nosaltres, vostè la va publicar en redes socials. No sé si l'han pogut escoltar, si em permeten, li posaré durant un momentet.
15: Está toda la, bueno, más de la mitad está mojada, pero luego ahí en el fondo está también todo chorreando. Hay este trozo, pero bueno, este trozo, ¿qué?
14: Bueno, pues aquesta és la queixa que vostè va publicar a xarxes i volem saber quines, com li han respost des de l'alcaldia o què s'ha fet al respecte d'això. Bueno, que ens situen això. I també els voldria dir a la senyora alcaldessa que ha fet referència a la festa major en tota la gent gran, la gent jove, i s'ha deixat una part del poble, suposo que s'ha descuidat, del tema de barraques. No, si no hem comentat res, vull dir, si per favor ens faria algun tipus de referència del que es fa. Moltes gràcies.
10: Sí, bon vespre. Bé, jo el que els voldria avui és compartir una reflexió. Fa uns dies varen publicar un vídeo preguntant a la ciutadania doncs, què farien amb més prop de 5 milions d'euros de romanent que disposava l'Ajuntament. La resposta dels veïns i de les veïnes va ser molt clara. Ens van explicar, sense cap mena d'embut, què creien que necessitava el nostre poble. Van parlar d'un pavelló, de la millora dels equipaments esportius, de més espais esportius, de més espais culturals, d'arreglar els carrers, d'arreglar les voreres, d'arreglar certs sectors del nostre municipi, de certs barris, de tenir més cura del manteniment del municipi, de tenir més cura del verd urbà, que en molts carrers està completament desbocat, d'instal·lar més lavabos públics, de posar bancs al bosquet del poliesportiu, de renovar el mobiliari urbà amb el MES i de solucionar problemes com els contenidors de residus sense recollir dies i dies al barri dels Rosales o de la cistella trencada també des de fa temps en el barri dels Rosales. En definitiva, ens van recordar la realitat que tots coneixem del nostre poble. Hi ha moltes necessitats a tots els barris de Sant Quirze. Per això diem una cosa senzilla, els diners han d'estar en els carrers, convertits en millores pels veïns i veïnes. Avui hem portat una aprovació d'una modificació pressupostària de 1.700.000 euros del romanent del 2025. Però la qüestió de fons és una altra. No hauríem d'esperar a que hi hagi un romanent per fer aquestes actuacions que fa temps que tothom demana i que són tan necessàries. El manteniment del municipi i les grans inversions haurien de ser responsabilitat, haurien d'estar planificades, hauria d'haver-hi uns objectius clars i unes prioritats ben definides i una visió, sobretot, de futur del nostre poble. Les aportacions dels veïns ens demostren que la ciutadania sap perfectament el que necessita el nostre poble. Ara toca escoltar-los, planificar i actuar, perquè al cap i a la fi tots volem el mateix. Sant Quirze ben cuidat, més ben mantingut i que continuï millorant el seu dia a dia. I ara sí, abans d'acabar, voldria desitjar-los a tots un molt bon estiu, a tots els veïns i veïnes que ens escolteu i que esteu aquí, als treballadors i treballadores de la casa i a tots els membres d'aquest consistori. Espero que pugueu descansar, desconnectar i gaudir d'aquests dies d'estiu. Ens retrobarem al setembre amb la Festa Major i pels carrers i les places del nostre poble. Moltes gràcies, bon estiu a tothom. Gràcies.
1: Bé, doncs comencem la resposta. Senyor Garriga, vol fer les seves?
5: Bé, bon vespre. A veure si no em mandeixo cap. El senyor Marín preguntava per aquest cap de setmana, el 4 o 5 de juliol, que hi havia un torneig de futbol sala. Sí que és veritat que ens havien arribat queixes, el que m'ha dit no ha vingut de nou. Nosaltres hem estat mirant, hem estat preguntant i hem estat els responsables que hi ha que què havia passat. Ens han dit que tothom que va entrar va pagar l'entrada puntual amb el preu que pertoca. Ens han passat com a prova l'arqueig de caixa d'aquests dies i que ningú ha entrat pagant menys. Evidentment això és el que ens diuen, és el que podem transmetre. Evidentment aquests dos dies no estàvem allà, però dubto molt que deixessin entrar. Sí que és veritat que quan van agafar la pista, doncs els va deixar que es dutxessin. Hi ha més vestidors que se n'utilitzen dos dels quatre, es va deixar. Què més em comentava? El tema del comportament. Sí, diu.
6: Aquest arqueig de caixa entenc que computa la quantitat de gent que va entrar. Podem tenir accés a aquesta informació?
5: Sí, si em permet, li m'ho apunto i li dic al tècnic que si és possible li enviï, suposo que no hi haurà cap tipus de problema. Vale, el tema del comportament, parlar amb els responsables que hi ha allà i tant de dia com els que es queden a la nit dels vigilants, vam estar aquesta setmana, jo mateix allà, el del vespre pues, estàvem força tranquils i molt controlat, i els de dia sí que és veritat pues, que hi ha algú que pues, un dia pues, s'intenta encendre una cigarreta i evidentment pues, el diuen que se'n vagi fora. I si hi ha algú que es llença de manera que no s'ho ha de fer o que molesta, pues, l'únic que fan, el que tenen que fer és, i és el que fan és o ens transmeten és...
6: No, només perquè quedi constància. Jo entenc que si vostè ha preguntat a l'empresa o el tècnic ha preguntat a l'empresa, potser l'empresa ha contestat això que em diu vostè ara que ha contestat, però vull dir, hi ha imatges d'aquest cap de setmana, ja he dit a la pregunta que jo vaig estar personalment allà, i la quantitat de gent com a mínim era molt considerable i no sé si l'arqueig de caixa dirà la quantitat real. I per això d'aquí de vegades s'encén una cigarreta i hi ha imatges de gent vestida dintre de la piscina, de gent fumant dintre de la piscina i del vigilant al costat. Vull dir, el control d'accés i el control de l'utilització del complex no és exactament el que vostè m'està dient.
5: Bé, de totes maneres, i dient amb el que vostè està dient i també contestant part del que el senyor Noguer també preguntava, juntament amb el que li hem demanat parlar amb els responsables, màxims responsables de l'empresa nova que estan portant per diferents bueno, tipus d'un seguiment de tots els temes que s'han de fer i que potser sota el nostre criteri pues no estan del tot correctament. Farem aquesta reunió i aquest seguiment i a veure com ho podem solucionar i millorar-ho, sobretot intentar-ho millorar en tot el tema de les piscines de cara a l'any que ve, perquè aquest any ja poca cosa podem fer. Més que intentar millorar el dia a dia, però clar. El senyor Noguer em preguntava pel tema de la higiene, que deixa molt que desitjar, que està brut. O sigui, es passa per allà i es neteja. Jo hi vaig anar-hi l'altre dia i si és veritat que hi havia alguna cosa, però el que eren els vestidors i la piscina en general estava neta, tot és millorable, que com he comentat. El tema dels professionals, i que també m'ha dit, doncs hem tingut també alguna queixa i estem fent el seguiment per veure què està passant i intentar millorar-ho com sempre. I no sé què, si em deixo alguna cosa del que em deia, és que era bastant general en tema de manteniment, no?
9: Sí, no, crec que ja ho està responent. Al final el dubte era que si s'estava fent un seguiment sobre l'empresa gestora i tot, i pel que comentes, doncs està veient que sí. Ja està, gràcies.
5: Sí, el seguiment l'estem fent, estem intentant fer totes les millores que es puguin el més aviat possible, i aquest és el... i anem millorant. Gràcies.
1: Bé, doncs ara continuo jo. Començo pel senyor Barateca amb la pregunta d'educació. El balanç l'he fet una mica al principi. Iniciem el curs amb una proposta que ens fa la Generalitat de places, que sobrepassem d'entrada amb la preinscripció, com per ser la secundària, que ja acabem omplint una quarta línia de l'IES, que sabem que si ara tenim totes les línies justes, que si ve un alumne més de secundària d'algun d'aquells grups ja hauran d'obrir un grup més perquè han agafat el compromís de sobrepassar la ràtio. Sabem que tenim algun grup de primària que el tenim saturat, que ja estan per sobre de ràtio tots els grups d'aquella línia, d'aquella edat. Per tant, si ens venen alumnes de matrícula viva o fora de termini, perquè saben que quan comença el curs comencem amb la matrícula viva i cada any en tenim, ja els he anat dient, l'any passat van ser 30 i escaig alumnes, per tant, ens podem trobar que s'hauran de duplicar. Hem estat exigint, demanant i suplicant gairebé aquest pla de mantenir escoles obertes. La Generalitat continua contestant que ells creuen que amb tres col·legis aquest poble ja n'hi hauria prou. Ara no ens contesten, abans contestaven això, fins ara suposo que a partir del setembre ens tornarem a veure. Durant aquest mes de juliol estan tramitant i no han assignat les places perquè hi havia queixes i algunes reclamacions. Per tant, ara estan passant els alumnes a segona i tercera opció. Hi ha famílies que encara no han inscrit els nanos perquè se'ls estan assignant places que havien demanat i que saben que quan algú marxa d'un no acaba matriculant en aquell centre i li tocava per primera opció, el que entra no és el següent, sinó que toca el següent que tenia l'opció directa. Per tant, s'està fent aquest moviment i per tant fins al primers de setembre no tindrem estabilitzat, amb el que suposa que les direccions dels centres escolars de dia fins a més enllà de mig mes de juliol han estat treballant per intentar tenir les dotacions a punt, per intentar tenir els grups classe a punt, i tornem a tenir això que deia vostè, aquesta mirada de nosaltres creiem, no, escolti, tenim un poble que està viu, que la gent opta per venir a Sant Quirze, especialment quan té canalla, perquè sap que els col·legis són de qualitat i que funcionen i que és un lloc que és agradable de viure i que per criar els fills és un lloc que és molt interessant. I nosaltres els hem, ja els he explicat molts cops, els hem passat totes les possibles llicències d'obra que hi poden haver. Per tant, tot aquell creixement que hi haurà segur, perquè a més està sent exponencialment molt elevat, perquè moltes de les promocions, especialment del barri del Castellet, que es pensaven que anirien amb un sexeni, és a dir, d'aquí 6 anys s'estan fent ara, hem sobrepassat aquell creixement que el PON contemplava del primer sexeni, estem en el segon, sigui per la por d'una possible bombolla, és igual, no ho sé, no vull entrar a especular amb les condicions, la qüestió és que està passant, que els promotors estan construint d'una manera molt accelerada. Per tant, això ens porta a pensar i a saber que en poc temps tornarem a tenir un volum d'alumnat que hem d'atendre. I sí que és veritat que la natalitat s'ha estancat, però nosaltres l'estem mantenint, ja no, si els he explicat més d'un cop, no en la línia baixa, sinó en la mitja, i ara comencem a estar en la mitja cap amunt. Per tant, és bo pel nostre poble, vol dir que el nostre poble està tornant a créixer, que no estem perdent veïns i veïnes, sinó que n'estem acollint de nous, però això vol dir que hem de tenir els centres educacionals, els centres educatius llestos. No? Tot això porta a que ens reunim amb aquelles meses que els he explicat més d'una vegada, i ara els hi hem demanat a inspecció i a la cap de serveis que volem tenir una reunió més oberta, com hem parlat més d'una vegada, amb els grups polítics i a veure si així es donen resposta. Si ens donen resposta, ens diuen dia i hora, la farem conjunta. Si no ens donen resposta, doncs, si no els diem res, és que no ens han respost. Per tant, la mirada no la conec. És a dir, la nostra sí que la conec, la de tots, perquè tinc clar que tothom aquí coincideixo amb l'entorn natural, tenim clar que les escoles són necessàries, que han de ser i que a més funcionen i que cal donar-los suport i a les famílies hi són, i fan sol·licitud i demanda de preinscripció, per tant hi ha voluntat veïnal d'anar-hi, i el que necessitem és que quedi clar d'una vegada per sempre que de moment, mentre no ens baixi la natalitat de manera descarada, és allò, ostres, hem perdut dues línies, les escoles continuaran estant on som. I a partir d'aquí podrem construir una certa tranquil·litat. Recordin que l'11 tenia una amenaça de pèrdua de l'ESO, però com que després han canviat la ràtio, ara ja no el perden, tot això és un daltabaix per aquella comunitat educativa, per aquelles famílies. Per tant, necessitem això, que hi hagi un dibuix, que ja ve d'antic, que ja ve d'antic, i que no hi ha manera que el departament, gestionat per qui sigui, acabi de fer-nos un discurs continu, que al final el que volem les famílies és que quan tenim un nadó, quan tenim un jove, un adolescent, saber que en el nostre poble tindrà plaça, que tindrà un lloc per estudiar i que les seves necessitats seran acollides si té

molts anys, que durant l'agost el Servei d'Educació feia vacances l'expert tècnica, la part administrativa i la part de obres i de millores als centres funcionava, que és el que passa. Però ara, a més, de les tres tècniques, una ha d'estar treballant perquè l'Oficina Municipal d'Escolarització està viva. Llavors hi ha una demanda constant. Per tant, estem recollint, diguem-ne que anem a un ritme, és a dir, l'administració local sempre està més al dia del que està passant a la societat. En aquest cas, fa molt temps que estem al dia del que està passant i el departament fa anys, molts anys, que no s'està actualitzant amb aquesta mirada, no? I realment preocupa perquè és el tercer any que tornarem a tenir el mateix discurs de bones intencions, o el quart, o el cinquè, o el sisè, però que al final ens farà patir amb la proposta de places i que al final tothom ho passa malament i genera un estrès innecessari perquè al final acaba tothom tenint plaça escolar allà on toca, de veritat, menys els d'educació especial, que aquests no l'han obtinguda. Però el mal tràngol que passa a la gent d'anar-se'n de vacances o de no anar-se'n de vacances perquè està treballant, però no tenia la seva criatura assignada en un centre escolar, això no desitges a ningú, perquè fa patir. Encara que t'estiguin calmant i dient que tindrà plaça, que serà que sí que tindrà plaça, però la gent vol visualitzar, se'n vol anar o vol explicar aquell jove, aquella criatura, aquell infant, aquest serà el teu col·le, no? Una miqueta, perquè una qüestió d'anticipació d'allò que passarà. No? Per tant, preocupats, preocupades, perquè no... Una altra cosa que li diguis l'enganyaria, és a dir, hi estem dedicant molts esforços, però no acaben de ser reeixits per això, perquè al final anem una miqueta apagant focs i no pas puguem projectar amb mirada llarga perquè no està passant, perquè els projectes que se'ns diuen tornen a canviar, perquè hi ha una normativa nova, perquè hi ha un decret que varia les condicions i per tant faltarà aquell acord que s'havia no arribat però que t'havien dit que tindries i per tant costa. Les restriccions, el tema de la pesta porcina n'haurem de parlar tard o d'hora d'una manera molt seriosa. Els ajuntaments ja fa temps que estem demanant que no tant que s'aixequin, perquè ja entenem que hi ha una normativa europea que s'ha de complir i que és molt rigorosa, sobretot amb l'Europa de les regions, no? Perquè per nosaltres és el nostre país és petitet i separem molt bé les comarques, però a nivell de mirada macro, doncs, evidentment, la distància que hi ha entre aquí i Vic, no? On es produeix la meitat o el 90% de l'exportació, doncs és massa propera. I entenem que això s'ha de fer perquè, una, perquè no podem infectar tot Catalunya, perquè hi ha una indústria econòmica darrere que sustenta part del país i que té dret a poder continuar treballant, perquè hi ha uns pagesos que tenen unes explotacions que han de poder continuar treballant i que si no es fa bé acabaran amb un problema molt greu. Però també és cert que estem en un espai on vivim moltíssima gent, que tenim uns espais verds determinats molt justos i vivim moltes persones. No? I, per tant, aquesta necessitat de poder accedir a l'entorn natural és una qüestió de salut, també, ja. De salut de tothom, la col·lectiva a nivell català, perquè no es traspassi la pesta cap a altres entorns, però també d'aquí. No? I després veure que hi ha municipis que poden llogar espais i que a canvi d'uns dinerons i prometent que ho desinfectaran molt bé es puguin utilitzar, però que la ciutadania que viu en aquell municipi que paga els seus impostos allà no pot accedir-hi perquè no se'ns autoritza, fa trontollar una miqueta les prioritats de què estem protegint. Realment, aquest any s'han suspès curses, la cursa dels mussols, ara la caminada dels mussols. És cert que la serra està brotant moltíssim perquè, clar, hi ha molta intensitat que no té i, per tant, s'ha hagut de fer més feina de netejar camins perquè allò que fem els humans passant pels llocs no ha passat tant. I després hi deu haver força gent que se'ls ha acabat sancionant perquè el control de la serra, en el nostre cas ja saben que no és nostre, que el té el Guàrdia Civil, en aquest cas ara hi ha la Guàrdia Civil, ja no l'exèrcit, perquè s'han repartit el territori d'aquesta manera i aquí li toca la Guàrdia Civil. Segur que molts de vostès han vist el jeep de la Guàrdia Civil a vegades en el Mas Duran aparcat perquè van a dinar o van a fer alguna cosa i després torna a pujar a la muntanya, però, ostres, estem sancionant a veïns que l'únic que volen fer és caminar o passejar. I, en canvi, doncs, hi ha algú que en fa un negoci i aquest, si paga, pot fer-lo. No? I, per tant, dir un negoci, fer una pel·lícula o fer el que sigui. No? Per tant, han de començar a dir-nos. O sigui, recordin que ens van explicar que fins que no mora amb la mort de l'últim senglar, l'últim senglar abatut que hagi donat positiu, després s'han de comptar 7 mesos perquè l'hoste continua a dir, ostres, doncs imagineu, no sé,

0: que es fa molt difícil d'imaginar. A finals de novembre farà un any que no podem accedir als entorns naturals. I perquè vam tenir la sort que nosaltres vam declarar i així ens ho van acceptar, que el parc de la Batzuca, que tot el que és el torrent, de, doncs allò és urbà per nosaltres, perquè si haguéssim dit que allò no ho era, tampoc no podríem ni accedir a casa nostra. És a dir, la gent que vivim a Sant Guies Jardí hauríem d'anar a donar la volta per no sé on, si venim de l'estació, no sé què, perquè a peu pel parc no el podríem haver passat a peu, perquè és veritat que allà algun cop hi apareixen els senglars. Per tant, és difícil, és a dir, pensem que hi ha d'haver una resposta en el moment que creguin, si és quan ja anava tota la cria que ha fet ara durant la primavera al senglar, en algun moment han de començar a facilitar una mica més la vida, perquè la densitat poblacional, que està, la quantitat de gent que està continguda sense poder accedir és molt alta. És a dir, estem en una zona absolutament, bueno, amb una trama urbana continuada i amb molta densitat de població, com per tenir-los a tothom aturats sense poder accedir. Per tant, la valoració que és l'impacte és negatiu per la ciutadania, clar que ho és, molt, molt. Gent que fa bicicleta i que se n'ha d'anar no sé on, o sigui, a banda d'aquells actes socials, pel dia a dia de les persones que se'n van a passejar i que es ventilen i que tenen el seu moment i que no ho poden fer. Per tant, sí, és negatiu, totalment. Amb l'onada de calor i els incendis, una mica abans a informes de presidència he explicat, hi ha uns requisits que ja marca el decret quan s'instal·la amb el FAT 3, esperem no arribar al 4, però tal com pinta és probable que hi acabem arribant, en la que es van prohibint coses, és a dir, que ja ho diu el mateix decret, però sí que ja et diu, amb aquest número que tens aplicat, doncs ja no pots fer tot això, en aquest següent, això tot això, tot altre, no? En el cas del FAT 3, a més, doncs això, coses tan simples com les bufadores de carrer doncs no es poden fer servir, o les obres arran de l'entorn natural doncs les hem d'aturar, amb el que els hi suposa les empreses, que si no ho fan s'han de sancionar perquè han d'aturar l'activitat. L'altre dia es va incendiar una obra a Castellet, perquè i per sort no va passar res perquè van apagar de seguida, però una maquinària d'una obra es va fer malbé i es va encendre. Abans d'ahir o ahir a la nit va passar al carrer Terra Alta també en un local, no? I que a vegades les màquines espallen i provoquen un incendi. Si estàs en una zona urbana altera molt, afecta el fum. Si estàs en l'entorn natural ja ho hem vist que pot arribar a passar en molt poca estona, no? Per tant, continuem tenint els vigilants, estem fent tota la tasca, la brigada de medi ambient està activada, no es queda ningú, és a dir, van fent torn de vacances, però sempre queden operaris treballant per anar atenent, però tampoc no podem treballar-hi. És a dir, en espais en els que no podem entrar, perquè durant el juliol hem estat molts dies continuadament amb una onada de calor i en espais que no hi hem pogut anar a treballar. I hauríem de poder entrar, encara que sigui, com en deien abans, per retirar restes seques, però no ho podem fer perquè estem a l'entorn natural, no? Per tant, es treballa amb aquestes finestres d'oportunitat i per això hem accelerat molt aquesta mirada del pla de gestió forestal que fa a l'urbà, la part periurbana i la part natural, ja, perquè al final hi ha d'haver molta més intensitat de la que fins ara es posava, perquè estem arribant a uns límits de temperatures i uns focs que realment segur que tots nosaltres hem vist imatges aquest cap de setmana que ens han fet posar la pell de gallina, perquè ells veïns, però també aplicant-ho a l'entorn on vius, en el territori que tu vius, dius, mare de Déu, això, els que vivim aquí al 94 i vam veure el foc del 94, no té res a veure amb el que estem veient ara, perquè la temperatura és molt diferent, no? I el comportament dels focs així és, no? Els matolls, que l'he contestat abans, la bardissa s'han de retirar, es va obrir el camí perquè s'havia anat tancant molt per accedir per darrere a la residència i falta poder baixar fins a baix per poder retirar, però estem a menys de 500 metres i no hi podem treballar. En el moment que es pugui retirar, podrem entrar i retirar, s'ha de fer maquinària, perquè allà sí que s'ha de rascar bé, no n'hi podem posar persones que es quedaran esgarrinxades fins a dalt de tot i ho faran. Esperem que en el moment que fluixi una miqueta podrem entrar-hi de seguida. Sí, els companys de Medi Ambient, els dos vigilants del foc més a la brigada que treballa, tenen tot el camí de la Batzuca, el tenen obligat cada dia, de dalt a baix, de fer. per controlar qualsevol incident que hi pugui haver o per controlar, i evidentment tots els camins periurbans, tot l'entorn, cada dia, a part de l'atenció als horts, de l'atenció a la gatera, de retirada d'animals que a la via pública que pugui haver passat qualsevol cosa, de retirada si hi ha ruscs d'abelles petits que no són perilloses, les retiren ells, si són, doncs ja es truca a l'apicultor. Sí, cada dia hi ha un ordre de treball que és continuat a regar certes zones, no sé, la vinya, les plantes de davant de l'escola d'adults que s'han plantat. Ja tenen unes ordres de treball continuades i se les reparteixen i fan aquesta mirada constant. El Rosales, em deia el senyor Garriga, que ja han comprat la cistella per fer la substitució, i la saca de residus m'he apuntat perquè no en soc conscient si és encara de Sant Quirze d'Aigua, o pot ser que l'empresa subcontractada no l'hagi retirat i Sant Quirze d'Aigua no ho hagi vist, perquè ja saben que les obres les encarreguen, ho demanarem. Les modificacions pressupostàries amb l'esbarjo per gossos, les obres de millores als carrers i el pla d'execució d'obres... Això m'ho deia el senyor Arruga. El projecte d'asfaltats i obres se'n va executar un ara que era de pressupost anterior, però que la licitació el va portar que fos efectiu aquest hivern, i ara hi ha aquest pressupost de 2,5 milions d'euros que ja hem explicat en algun ple, que és per carrers integrals en els que s'haurà de canviar clavegueram, canonades i asfaltat, i d'altres carrers que només és l'aglomerat, l'asfaltat, altres carrers, i molts carrers de voreres, moltes zones de voreres. L'estan acabant, al setembre el tindran per poder ja passar a licitació i adjudicació, que segur que és en dues anualitats perquè no dona temps fins a final d'any d'acabar d'executar-lo. S'acabarà el primer trimestre de l'any vinent aproximadament. Per tant, no tinc els carrers perquè jo no està aprovat encara, per tant no l'he llegit sencer. Hi ha tractaments de voreres senceres, no sé, l'Avinguda de Vallès, des de la zona esportiva fins gairebé al carrer Barcelona, tot aquell carrer, els arbres l'han aixecat tot, doncs tota aquella... Avinguda de Vallès, Avinguda de la Ronda Raona, aquestes sí que són zones que ja estan escrites, però n'hi ha d'altres que les veurem en la proposta. L'esbarjo per gossos està pendent de licitació... I em sembla que em preguntava això, no acabo d'entendre massa. Ah, sí, no, encara no hi he arribat. Li deia que la pregunta que m'ha fet per les obres era això, em sembla, no? Bé, aquí cal explicar una cosa que a vegades sembla que sigui com una broma. Aquest mandat, el primer any de mandat, no vam tenir pressupost. Per tant, sense pressupost aprovat, vam anar fent la incorporació de romanents i tal. L'any passat sí que en vam tenir, aquest any també, i l'any que ve no ho sé perquè encara no, hi estem treballant, però ja ho veurem. Sí que és cert que quan s'aproven els pressupostos, cal, això mentre va ser l'època de la pandèmia no calia perquè es van suspendre, però ahir és que vam estar dues hores llargues amb la interventora que es va quedar sense veu gairebé, no? Descrivint-nos el dictamen del compte general, i a més ens va estar explicant tots els preceptes legals que acompanyen aquest, no? Perquè cal prendre unes mesures econòmiques en una banda o una altra, i perquè a vegades, malgrat tenir diners, no els pots gastar, o perquè a vegades els has de gastar en una cosa en lloc d'una altra. En tot cas, quan tanques l'any, es fa el procés de la liquidació. Primer hi ha les regles el que són les normes d'execució del pressupost, que s'aproven i diuen doncs fins tal dia es poden gastar diners, a partir d'aquest dia les factures han d'entrar d'aquesta altra manera, i el 31 de desembre es tanca el pressupost anterior. I del 31 de desembre fins a finals d'abril es fa la liquidació i es porta aprovació. Amb aquesta liquidació, quan tenim aquest document, incorporem romanents. Fins a aquell moment no podem utilitzar els diners de l'any anterior, a no ser, com en aquest cas, que estiguin licitats, que és una obra que està en execució i que, per tant, ella va sola i ja estan, és un romanent afectat que entra l'any següent, però que ja té una. No? Per tant, Els tempos són els que són, però aquí a tot arreu. És a dir, o tens les obres licitades i adjudicades, o si els diners estan en procés d'adjudicació, passen d'un any a l'altre. I les obres van seguint-se. El mes passat ja vam fer una modificació pressupostària, ara hem fet la següent i encara queden uns quants diners per fer la darrera de final d'any. En aquest hem incorporat la part important perquè... I per què no? Això també ens ho va explicar el tresorer. Perquè mentre no hi ha el projecte, tampoc no cal incorporar els diners, perquè el projecte té un temps d'exposició pública, que és el mateix, que és més llarg que el de la modificació pressupostària. Nosaltres les modificacions, com a tot arreu, són 15 dies d'exposició pública, queden aprovades definitivament, els projectes tenen un mes d'exposició pública i una licitació. Per tant, ara ja tenim el projecte quasi acabat, i, per tant, el temps que els diners es mouran, el projecte s'aprovarà, s'exposarà i s'adjudicarà. Això ens fa... que el temps sigui així, és a dir, no hi ha una altra manera de fer-ho. La normativa et diu que ho has de fer d'una manera determinada i els tempos són així. I sí, si s'hi fixen, les obres es liciten en un moment de l'any i s'adjudiquen a l'altre. I en aquest cas serà una licitació d'aquesta tardor, de principi de tardor, s'adjudicarà, començaran les obres, no sé quina durada tindran, però probablement duran a acabar el febrer o el març en funció de la dificultat dels carrers més complexes. No ho sé, perquè no he vist, li repeteixo, encara no tinc, no tenim, no l'hem vist, ni l'equip de govern ni ningú, tot el projecte. Hem vist esbossos on la part tècnica ens han anat parlant de la proposta que faran. Després l'hem de veure totes, l'explicarem. Però els tempos són aquests, és a dir, tot necessita un temps per fer-se, però sí que és veritat que fins al mes de maig, juny, la incorporació de romanents no és efectiva i, per tant, fins a aquell moment les licitacions, o no, si estan fetes fins a adjudicació, no es poden adjudicar perquè si no hi ha els incorporaments no s'incorporen. Què passa amb les lleis d'estabilitat pressupostària, que fins fa això durant la pandèmia van estar suspeses, ara ja no ho estan, per tant, cal complir-les. Per tant, a l'hora de fer un pressupost l'has de fer equilibrat, encara que tu sàpigues que tindràs aquells diners. No els pots posar, perquè si no seria desequilibrat, perquè gastaries més del que et diu la llei que pots gastar en inversions. I, per tant, ho has de fer després amb la incorporació de romanents, que ahir també ens va estar explicant, ens van recordar, no?, que amb la incorporació a vegades dels romanents acabem trencant la regla de la despesa, no?, perquè els incorporem. I llavors s'informa a tutela financera que ha estat una incorporació de romanents financerament sostenibles i el problema queda subsanat. Per tant, és molt edificant estar a les reunions d'economia perquè t'ajuden a entendre la gestió del pressupost. Ahir va ser molt gràfic, però alhora et fa entendre quin procés s'ha d'anar fent per poder gestionar sense trencar les regles de les despeses, sense passar-nos del final d'execució, com ens deia el senyor Baratec, no? De dir, sisplau, no la trenquin perquè no hàgim d'anar a un pla econòmic financer, i aquest ajustament dins d'un pressupost de més de 32 milions és d'anar fent una mica allò de, a partir del setembre, anar dominant de nivell d'execució d'ingressos i despeses i anar-lo equilibrant per veure que no estem trencant aquesta despesa. Al final és un exercici d'aprenentatge constant, però per tant serà doncs així. En el moment que s'aprovi el setembre es podrà passar a la licitació i a partir d'aquí a l'adjudicació. El carrer Mallarenga, sí que s'ha fet un requeriment ja a telefonia a l'empresa telefònica. No sé si ja estan en el temps de fer la segona, perquè saben que tenen uns dies per contestar i tal. No ho sé, ho preguntarem. Si recorden, aquí darrere per Nadal va caure un pi al carrer Montseny i vam estar un parell o tres de mesos fins que no els hi va venir de gust venir els senyors de Telefònica als salts cables, i penjaven allà que al carrer Montseny hi ve un tros tallat perquè no passessin els cotxes per sobre. El CAP, a mi em consta que ja l'han fet la demanda de manteniment a la Generalitat perquè els hi tornin a pintar, perquè el tapin. També van demanar que no hi hagués tanta accessibilitat quan els hi van fer les obres i els hi han acabat deixant una escala que és molt accessible al darrere. I ells van demanar que, sisplau, que fos una escala que els operaris, quan arribin, la puguin fer baixar, però que no estigui instal·lada tota l'estona, perquè si no, vandalitzar és com molt fàcil. Tenim amb licitació dos, les més grans, encara no estan adjudicades. La del casal d'avis, que era més petita, era més curt el termini i ja està fet. Ja hi ha els tendalls instal·lats, això estan licitant-se i que quan s'adjudiquin s'instal·laran. El carrer, el solar de Baix Riera, sí que s'ha fet el requeriment a la propietat i si no haurem de passar a actuació subsidiària que Medi Ambient ja s'ha anat a mirar per calcular el cost del que suposarà perquè déu-n'hi-do de... sí, però clar, ens hem de mirar tots i realment és greu aquella situació com està perquè és molt dens, és una selva a dintre el carrer i per tant sí. Llavors el carrer Església, la cap de via pública juntament amb la policia i amb la unitat de convivència estan treballant perquè aquí hi ha diferents coses que tenen a veure amb diferents temes. Un és la part de baix de l'aparcament on es fa el llançament de la festa major, no? del Castell de Focs. Allà doncs creix la vegetació, és una part, hi ha una part que és privada que al final acaba desbrossant l'Ajuntament perquè tampoc ningú acaba fent-se. Vam demanar a Carreteres, encara no ens ha contestat, de poder actuar des de dalt, no des de baix, sinó poder actuar des de dalt, i com que és Carreteres nosaltres poder entrar i fer una netejada més important a tot el tros que també entra a zona de Carreteres, però que fer-ho tot, o sigui que no hi hagi allò d'aquesta zona esteve d'aquesta manera, sinó d'escolta, entrem i fem una buidada important, ens han de contestar. Els contenidors i el que és, doncs aquí hi ha certs comportaments d'aquests, n'hi ha uns altres a Baix Riera, no? Quan surts del carrer Sant Ramon, que hi ha zones que hi ha com una tendència que les coses no acaben d'entrar al contenidor i cauen, o al carrer Josep Mitats, penjar-los, no? Allà, perquè és que quan passeges per allà doncs ho pots veure i tal. A l'aforament del complex, ja els hi deia el senyor Garriga, els aforaments, no els recordo, no, els hi diré una mentida si li dic l'aforament, els casals tenen els espais i les hores donades per franges perquè no se sobrepassi l'aforament. És cert que el migdia deu estar al màxim perquè coincideix que hi ha molts casals i per tant cada dia hi ha algun casal que hi va juntament amb usuaris i la mateixa activitat d'Inaqua, però no l'han de poder sobrepassar, és il·legal, perquè el nombre de vigilants i de socorristes té a veure amb l'aforament. Per tant, si sobrepassen l'aforament, per tant, els hi demanarem. Ja saben que el mes passat jo els hi vaig dir que teníem un problema amb la figura que ens ha posat l'empresa dirigint la licitació, i aquí estem. No? Hem anat parlant, anem empaitant-ho i no aconseguim que tingui la consciència de treball i de dedicació com podia tenir l'anterior gestora, l'anterior directora, i per tant per això anem fent reunions i en tenim una altra ara a principi de setembre amb totes les incidències. Aquí és evident que hem d'anar subsanant, per l'any que ve, el dia a dia ha d'estar subsanat i han de treballar bé. Després aquesta persona, si realment es pot demostrar o s'acaba constatant o acaba veient-se que no és l'adequada, l'empresa se li requerirà a que ens posi algú que sigui capaç de gestionar-ho, que sembla que és el camí on estem anant. El tema de l'Atlètic Sant Joan ja els he contestat. Aquí se'ns pregunta, amb les respostes les llegirem, però ells d'això han aportat els actes d'arqueig, hem demanat poder-les comparar també perquè que ens donin aquelles, però també quina, com són les altres, encara no tenim les altres, les dels altres caps de setmana per poder veure la diferència, perquè a mi si em dones les d'un dia, jo no sé quin és l'aforament dels altres dies o el nombre de persones que no estan abonades que han entrat, tampoc no puc comparar si realment hi ha hagut una incidència. No? Sí.
1: Bueno, és que de fet, si el problema és que s'ha accedit l'aforament i no s'ha cobrat, com diuen molts veïns i molts dels pares en aquell moment que estaven jugant, aquest arqueig de caixa pot dir el que vulgui, perquè si la gent ja està dins i no ha pagat, doncs no queda registrat a l'arqueig de caixa.
0: El que està clar és que aquí hi ha diferents situacions que no s'haurien d'haver donat, això està claríssim, que durant l'any és fàcil cedir aquells vestuaris, però quan és època d'estiu no hauria de cedir-se, és a dir, poden fer el que vulguin però mira, no tindreu vestuaris, és a dir, si voleu fer sanquers us deixem l'espai però no podeu utilitzar els vestuaris, en aquest cas tècnicament no ho van explorar així, un altre aprenentatge que han hagut de fer malauradament a costa de la gent, i alhora només tenim aquest element per poder veure que és la comparació de les actes d'arqueig com són les dels altres dies. Per tant, si són planes ens estan mentint. Si són planes, si totes cada setmana són iguals, ens estan mentint, perquè, no, clar, sí, però si l'arca d'arquets de la setmana anterior i posterior és idèntica, doncs no estan recollint la veritat i per tant aquí s'haurà d'obrir un expedient i dirimir les responsabilitats de la mateixa manera que la persona que està de vigilant de la piscina, si no està exercint la seva funció de prohibir de fumar, doncs se li haurà d'obrir l'expedient perquè no ho està fent, perquè té l'obligació de fer-ho i l'empresa donar-li les eines perquè ho pugui fer. Les dues coses, eh? La rampa d'accés hi estan treballant per veure com ho poden fer. Els patinets, no he entès per on havien de circular la... Ah, d'acord, sí, que això és una demanda que havien fet enrere. Sí, això ho estem treballant. Sí, sí.
2: De l'Anglada cap a l'institut.
0: Sí, sí, això és una demanda que ja s'havia fet i que s'estava valorant, però que no només la podem... s'ha de veure, perquè hi ha èpoques, ja saben que aquella zona, una, es va prohibir l'accés amb patinets i amb bicicletes perquè no es vandalitzés més i perquè es respectés, els gossos hi ha una zona que han d'anar agafats, perquè, i aleshores obrir aquesta capsa de trons costa molt de que tothom ho faci bé o que ho faci dins d'aquell horari, no? I per tant s'està valorant de com controlar això. I les tapes m'ho he apuntat perquè no sé si posa una goma o què s'ha de fer, però que ho facin. Totalment d'acord amb el senyor Noguer que les instal·lacions, ja ho hem explicat a informes de presidència, hi ha dos factors, un és tres, potser l'ovelles que són, l'ús constant que se'n fa i l'altre que si l'empresa afluixa en el manteniment i en el voler-ho tenir impolut, doncs la suma és catastròfica i en aquest cas estem en un moment de gens confort perquè segons qui hi ha de neteja doncs no es fa tan acuradament com hauria de ser. Per tant, estem treballant-hi, hem demanat a l'empresa nostra de neteja si faltaven persones, si no, sempre hi ha anat a treballar les persones i són persones que treballen bé, que tenim constància que altres espais els deixen correctes, per tant no ens fa pensar que allà ho han de deixar malament i per tant tornem al mateix, és a dir, la part que els hi pertoca, que per això es van presentar i que una de les condicions que canviava és que ells ja no era només l'Ajuntament qui netejava, sinó que ells eren corresponsables en els subministraments i en la neteja, l'han d'activar. I per tant, sí, estem d'acord en que aquesta empresa se l'ha de lligar molt més curt del que abans perquè no està funcionant com voldríem. L'altra, perdó, és la senyora Baldric, que és la retolació del... Sí.
3: Ja m'havia despistat. Bueno, lo de la campanya Comerç Amic no té res a veure amb lo de la llei de política lingüística del... Aviam, anem una mica, sincerament, enrederits. També estem mancats d'una mica personal a... Sí, s'han obert dos sancions, això sí que és veritat. El que passa és que estem valorant molt els serveis que... O sigui, estem estudiant els serveis que ofereix el catàleg de serveis del Consorci de Normalització Lingüística i també estem valorant de fer un petit document perquè aviam, tots coneixen els comerciants que hi ha una normativa no sol de rotulació sinó també dels serveis que estan oferint a dins o del que estan oferint en el seu comerç. Llavors, bueno, fer un petit senzill entenedor perquè la gent anant-ho implementant en els seus negocis i fer-los alguna xerrada perquè bueno, sempre ja crees molt d'alarmisme, dius, ho has de fer demà, bueno, donar un marge de temps i tal. Sí, és veritat, anem enrederits, però la intenció és poder-ho acabar de fer. Suposo que hi tornarem a posar-hi la banya, que dic jo, després de la fira del joc, perquè entre aquest agost, que ja estan de vacances, i tota la preparació de la festa major i de la fira, no ens adonem que no sigui l'octubre. Gràcies.
0: Bé, ara entrem en Avinguda Gara. Tinc aquí la resposta que s'ha d'enviar a la companya que porta el correu d'obres doncs que preguntava per la circulació dels camions i hi ha tots els ítems contestats. En tot cas, Ara a la part d'empresa està actualitzant tot el directori d'empreses per poder fer, recorden que vam agafar el compromís de posar el directori a l'altra banda, però clar, d'estar actualitzat no era qüestió de moure un de vell i deixar-los amb la informació perquè es tornaran a parar en el cantó, sinó que estigui allà. I això també farà doncs, que s'hagin de valorar els accessos, per tant allò que vam estar parlant de que pot ser que dins del polígon hi hagin certs moviments d'ordenació de les direccions perquè quan enviem a la gent un cantó hi pugui arribar amb els molls, amb el sentit que hi són i que no alteri. Després sí que la policia se li ha tornat a traslladar, ara han tornat a posar el control d'aforament a la cantonada més avall, a l'Avinguda de Gara, a l'alçada del dipòsit d'aigua. Sí, què he dit jo? D'aforament. Bueno, sí, és que ells, la policia en diu d'aforament, perquè calcula el nombre de cotxes que passen i de velocitat que tenen i bueno, tècnicament és que al final acabes llegint informes i li posen. I ara el que faran, els hem de demanar que el tornin a traslladar davant perquè, a més, a l'entrada, s'està mirant totes les plaques per deixar una senyalètica molt clara, que no sembli el supermercat que ara tenim, que quan arribes tens una que et diu aquí, no? Hi ha moltes, deixar-ho clar. Li estic llegint una mica molt resumit el que posarà, el que posa les respostes. En el fet de la control de rates es va fer una visita el 7 de maig conjunta, després n'hi va haver una altra l'empresa que tenim ha fet els controls el gener, el febrer, el març, l'abril, posa els dies que van ser i el juny, i en tot això s'ha demanat que s'incrementin en lloc de mensuals que siguin quinzenals per si doncs millora el rendiment i que per tant doncs estiguin aquests dies, i també hi hem afegit la mirada amb les paneroles per si de cas amb la sequera, ara dissabte va ploure molt, però és una cosa que quan deixa de ploure passa que acaben apareixent les paneroles. La cap de via de territori ens va explicar que amb aquesta llicència no requeria d'informe de ratització, però tot això se'ls ha demanat i ens l'han d'aportar. A la pols se'ls ha traslladat que mullin més del que estaven mullant, amb els arbres davant de l'autopista, no? Tenien una capa blanca tots de la pols que se'n va cap allà, per tant segur que hi ha pols. Se'ls ha demanat que incrementin el volum d'aigua que... I la reunió de seguiment l'hem demanat amb la persona representant de l'empresa perquè ens digui data, que ha de ser, vam demanar que fos passat festa major nostra, perquè ens va dir la primera setmana d'agost, que és abans, i vam dir que no, perquè el 2 o el 3 ja estem en actes i com que és a la tarda, per no estar allà al caldia. I després el tema de l'accés, els veïns del blocs de baix no contestant, però l'arquitecte municipal ha aconseguit moure, encaixar bé l'entrada, no trepitjar ni servitud de carretera ni servitud de veïns. Ho ha ajustat, suposo que ha calculat allò exactament els metres justos, i ell, amb la proposta que té, ara no trepitgem a ningú més que la part pública, que per tant això facilita les coses, que això no vol dir que als veïns no els agradi, que pot ser que no els agradi, que hi hagi l'accés allà, però no els hi toquem la seva propietat i tampoc no trepitgem la servitud de carreteres, per tant això ho desencallarà. Aquesta resposta jo diria que demà la persona responsable del correu l'enviarà, perquè estan netejant bústies i preparant tot perquè no quedi res per respondre abans de... Va entrar dijous passat, no sé quina hora, no en tinc ni idea, però em sembla que no. No sé, sé que era dijous passat, però no sé l'hora. Però, per tant, la vam veure divendres, l'han estat preparant aquesta setmana la resposta. Perdó. El decret d'aixecament de suspensió de la redacció... Perdoneu, que... saben que amb la redacció del projecte també hi havia la direcció d'obra i que l'empresa 080, en el moment que li vam dir que aplaçàvem la licitació i l'adjudicació, van demanar que se'ls retornés aquell import. Ara aquest decret contempla l'import de la direcció també, per tant hi ha la diferència que ja se'ls havia tornat i que ara se'ls hi torna. És obligatori, ja ho he dit més d'un cop, i i ho vam explicar, seria un disbarat que no féssim aquesta actualització del projecte amb aquesta mirada, sobretot, de normativa tècnica. Els amidaments no han canviat, el lloc és el mateix, però sobretot aquesta actualització de normativa, que quan surti licitació, surti amb l'aplicació de les últimes normatives. Per tant, ahir, la gestió del compte general, també vam estar parlant, va sortir el tema del finançament de la zona esportiva, que el tresorer va estar tractant una mica i va estar explicant doncs, una mica el que deia. No? La situació econòmica de l'Ajuntament ha passat a estar no endeutat amb el retorn de tots els préstecs que tenia. Per tant, davant de les entitats financeres hi ha una situació prou sana com perquè sí que ja hi hagin algunes entitats financeres que han mostrat interès en converses amb ell de que sí que entrarien en aquest finançament. Per tant, ja tenim la porta oberta, que fins fa 2 anys era impensable perquè teníem una ràtio d'endeutament baixa, però que ja era suficient perquè les entitats els fes por que no tinguéssim la capacitat de gestionar. I, a més, hi ha un pla de finançament paral·lel per rebaixar el deute, que és amb l'alineació d'algun bé, que s'estan fent les fitxes corresponents, que són restes urbanístiques situades en àmbits que l'Ajuntament, ja ho veuran, potser no hi té un aprofitament, però que en canvi un privat sí que li pot tenir. Per exemple, doncs, jo que sé, hi ha alguna parcel·la que només s'hi poden fer cases perquè hi ha planejament i unes cases d'una mida molt gran. Per tant, no pot servir habitatge públic. No serveix perquè aquell parc que es va cedir en aquell moment doncs, tenia aquesta mirada i no es pot transformar en una altra perquè està dins d'un planejament urbanístic que només contempla cases en filera i baixa. Per tant, no? O algun altre bé, doncs, tenim, com saben tots, una propietat del carrer Gamarús que avui ens ha arribat judicialment, no? Que ja a partir del setembre ja la podrem alliberar doncs, fent un tracte amb l'última persona que hi viu i que, per tant, saben que la següent pas era alinear-la perquè és un bé en un carrer que nosaltres com a Ajuntament no hi podem anar a fer habitatge, allà no hi havia equipaments, per tant. No? Per tant, alguna d'aquestes, juntament amb el mateix cànon que pagarà l'empresa per gestionar, perquè també vam explicar que s'ha separat l'obra que la fa l'Ajuntament de l'obra. Saben que havíem explorat la idea de fer obra i gestió conjunta. Això condiciona que les empreses que es puguin presentar han de tenir capacitat per construir, però també capacitat per gestionar. Per tant, elimina possibles altres empreses. Hi ha empreses que només fan construcció i altres empreses que només gestionen. Per tant, s'ha vist tècnicament que és molt més interessant fer una licitació de l'obra, per una banda, que dirigeixi l'Ajuntament directament i després, i mentretant, fer la licitació de la gestió i que, per tant, aquesta empresa, com que no s'haurà endeutat per fer l'obra, sinó que l'endeutament serà propi de l'Ajuntament, se li podrà exigir un cànon més alt i que aquest cànon es destinarà, evidentment, a pagar la quota anual del préstec que s'ha de fer. Com algun altre cànon, com és el de les benzineres que estan a punt de licitar-se, que es pot destinar allò que paguen, que tingui un, allò que es cobra per aquest concepte, sempre s'hagi de destinar a pagar el finançament d'aquella inversió que s'està fent. Per tant, amb aquesta mirada i amb la voluntat de continuar fent recerca a les administracions supramunicipals de subvencions, doncs entenem que podem millorar fins i tot destinant-hi una part del romanents de cada any que es poden destinar a baixar deute. Per tant, hi ha un escenari en aquests moments que és molt favorable a poder-ho fer i a poder-ho licitar i adjudicar i poder, a més, tenir un ajuntament que sí que estarà endeutat però amb molta capacitat de pagar perquè li hem generat altres moltes oportunitats de poder fer el retorn. Això ahir es va estar parlant molt per sobre, però ja va sortir i, evidentment, ja vam explicar que al setembre, quan ja estigui més assentat tot, sobretot aquesta revisió de 0,80, doncs ja puguem fer una reunió conjunta de tots amb l'escenari obert per poder doncs, tenir consciència de tothom de com es planteja. La Gàbia del Punt Verd també ahir, el dimarts, amb la amb la Junta de Portaveus va sortir molt breument perquè és un dels punts que la policia contempla amb la instal·lació de les càmeres. I no és una càmera per veure l'entrada, sinó que, com va explicar el cap de policia, és un entorn que volen veure què més hi passa i com arriben i com se'n van. Per tant, és un dels punts. És una de les propostes. I, per tant, tot això, a més, ja els vam explicar que aquest projecte de les càmeres al setembre ha d'estar tancat, va sortir, que aquí no ho sabíem, i va sortir el divendres passat aquest procés de subvenció que ens hi adherirem la setmana al setembre, i que Sant Quirze li atorguen doncs, uns 14.000 euros d'un cost que no sabem, però que se'n pot anar entre 70 i 100.000 euros d'instal·lació de càmeres. Per tant, hi haurà una part, o potser una mica més, perquè dependrà del nombre de càmeres que necessitin segons els espais, de les circumstàncies de cada espai. Per tant, una part important quedarà dins d'aquest projecte de càmeres i l'altra és la senyalètica nova que s'afegirà per millorar-ne el servei. Ai, perdoneu. No en tinc ni idea de què és això que estava tot mullat, que és l'única cosa que he entès de l'àudio que ha passat el senyor Ruiz. Si em pot ajudar una mica, perquè és que no faig molta xarxa cada dia i, per tant, no veig tot.
4: Perdó. És un vídeo que vam penjar a les xarxes, és a la regidora de la Cultura, perquè hi havia la pista de patinatge que estava tot mullada, tota bruta... És el que vàrem sentir.
0: Aleshores no és l'alcaldia qui li ha de contestar, sinó el seu company d'esports. No,
4: jo li pregunto, perquè com que ja està, és la regidora i va ser la que va penjar el vídeo, per quina resposta li han donat?
0: Jo el vaig veure amb la seva... Sí, però el vaig veure però del patinatge, del club de patinatge. El vaig veure que el penjaven, no sé si després el van... no sé. En tot cas, això va ser degut, entenc, a un... als casals, no? Si vol contestar vostè, senyor...
5: Bon vespre, sí, aquests fets es van donar quan van començar, crec recordar, perquè tampoc no recordo tots els vídeos i n'hi ha que no els veig, però crec recordar que deuria ser al principi de posar en marxa la primera setmana de casal que bueno, entre que s'organitzen i uns mengen aquí i els altres mengen allà pues, i el servei de neteja pues, no passava els sopars. O això podria ser també, doncs era o pels d'això, podria ser pels sopars que es fan als finals de temporada dels clubs esportius que tenen que fer la neteja quan acaben i deixar-ho tal qual i a vegades pues, no es passi i han pres mesures per de cara a les properes pues, obligar que la pista quedi tal com l'han trobada. Jo entenc que deu ser això. Gràcies.
0: Senyora Bertil, si...
6: Bueno, vull aclarir que a les meves xarxes no estan penjats aquests vídeos, són d'una entitat que tenen tot el dret a penjar-ho, però no estan a les meves xarxes i són de l'entitat i de la meva germana.
0: En tot cas, té tot el dret, eh? Vull dir que al final, a part de regidors, també són persones que vivim al poble i podem penjar, no passa res. Però en aquest cas, jo diria que és segur el dia que es van fer un cap de setmana, que hi va haver un divendres un sopar i un dissabte també, i que tot i que el decret de cessió dels espais és molt clar i concret i se'ls hi assigna unes obligacions, doncs els responsables no les van dur a terme, fins al punt que durant la setmana aquella, durant tot dos matins, va haver d'anar la màquina especial a netejar i a polir un altre cop al terra perquè l'havien deixat malmès, perquè està... Vam deixar molt clar que no es podia fer menjar dintre, que l'elaboració del menjar havia de ser fora, perquè si no queden taques d'oli que costa molt de treure, perquè després els productes que s'han d'utilitzar per netejar malmeten encara més el terra i fan malbé les juntes, després les juntes s'aixequen i fan que poden caure les patinadores, per tant, tot això hi és. Abans m'he deixat que també una de les millores que porta el pla de xoc és el refer tota la vorada de la pista, perquè aquella resina que es va posar no funciona o s'ha fet malbé ja i s'ha de canviar, perquè si no s'aixeca i o fa el sotrac o no, i és una altra de les coses. Per tant, si, jo diria que deu ser de primers de juliol, primers o mitjans de juliol, perquè va ser el cap de setmana després de la festa cubana, diria jo, que va passar això. Per tant, doncs, s'ha requerit als clubs. Hem demanat la factura... el servei de neteja del que ha costat netejar l'Ajuntament aquell espai, i com passa quan una entitat deixa malament un espai que s'ha cedit en unes condicions, se'ls haurà de passar als clubs esportius, que se'n facin responsable el 50% de com ho han deixat. No hi ha una altra. Alguna vegada ha passat amb una entitat de cultura, a vegades ha passat, doncs, quan es cedeix un espai amb unes condicions, s'ha de tornar amb aquelles condicions. Bé, en el cas de la intervenció de la senyora Casaramona, tots vivim al mateix poble, coneixem les mateixes necessitats, converses amb els veïns en tenim totes cada dia, i tothom desitja el mateix. I per tant, doncs, celebro que coincidim en que les inversions són necessàries i urgents, que els diners hi han de ser en el lloc que toquen. L'any passat els romanents van estar amatents esperant que s'aprovés d'una vegada per totes el decret, que ara sí que s'ha aprovat el 2 de juny, de destí de les romanents, i només això va passar tocant a Nadal o després de Nadal. I per tant, els ajuntaments tenien l'obligació de retornar els saldos, els deutes que tinguessin, i així ho vam haver de fer perquè resoldre a final d'any, però a final d'any literal, 3 o 4 dies abans d'acabar l'any, a què destinar els romanents, doncs fa impossible poder-los utilitzar. En tot cas, com que hi ha unes preguntes dels veïns que complementen el que una mica el que anava a explicar, ja ho explicaré per no allargar-nos més, perquè si no, pobra, porta més de 2 hores esperant poder fer les seves preguntes. Per tant, jo em sembla que ho deixo aquí, i amb la resposta que li donaré al senyor Huelamo, doncs hi haurà una part de resposta per tothom ja del tema dels carrers i de les neteges i dels termes d'inversió dels diners de romanents. Per tant, doncs, deixem el ple, i ara, no el deixem, perquè parem l'àlpics i preguntes, i ara, doncs, el Javi, em sembla que té ja el micro a punt, no?, per poder-li passar en el veí, que té les preguntes per fer.
7: Hola, bona nit. Bona nit. Jo només voldria fer una suggerència. Voldria saber...
0: Senyor Campos, vostè no, és que no és...
7: No se sent?
0: El micro no se sent, però tampoc no és vostè qui ha entrat la pregunta a ple. Per fer preguntes a ple s'han d'entrar per escrit. No és un punt d'intervenció obert així de... jo pensava que li havien donat al senyor Huelamo, que és el senyor que seu al seu costat, i que és qui... No sé. Clar, s'han d'entrar, sí, és el que diu el reglament, però després, si vol, quan acabem, jo l'escolto i l'escoltem, sí, tots, sí. No jo, sinó tothom, que ens interessa a tots, però en cas era el senyor Guelam el que tenia la paraula.
8: Bona nit a tots i a totes. I hi ha urbanitzacions on encara no s'ha instal·lat el sistema de rec, mentre que en altres zones sí que hi és, però no entra en funcionament. En canvi, veiem que aquí en el centre del municipi sí que està el rec funcionant cada dia al matí. Per aquest motiu demanem que ens informi de quan està previst la instal·lació del sistema de rec a les fonts, per quin motiu hi ha sectors on el sistema d'instal·lació està però no s'utilitza en alguns parcs, quin és el calendari que tenim previst per el rec que estigui operatiu en tot el municipi i quins criteris justifiquen el cas de que estiguin fets en diferents tractes entre diferents barris de Sant Quirze. Després, pel que fa a la gestió dels residus, hem observat que en algun punt del municipi s'han substituït contenidors de la resta per altres de menor capacitat del que tenien abans. Aquesta situació provoca que sovint els contenidors quedin plens i que les bosses d'escombraries s'hagin deixat a terra, amb les conseqüents problemes d'olor i salubritat, especialment en aquests mesos que fa tanta calor. Respecte a la neteja viària, la situació és igualment preocupant. Els carrers presenten una presència constant d'excrements i urins. Per aquest motiu demanem resposta a les següents qüestions. Per quan se canvien algun punt el contenidor de resta per altres de menor capacitat i no passa més sovint a buidar-los? L'increment de la tassa de cobreries inclou un reforç de neteja amb un camió cuba. En quina freqüència netegen els carrers amb aigua? Quina és la planificació i quins carrers formen part d'aquest servei? Quines actuacions té previstes a l'Ajuntament per millorar la higiene de la via pública? També en volem conèixer el pla de manteniment del clavegram. En quina periodicitat es duen a terme les tasques de neteja i manteniment? Quin és el temps que transcorre entre l'actuació una i la següent? És evident que la manca de manteniment està contribuint a la proliferació de paneroles i rates en molts punts del municipi. A més, després de la revetlla de Sant Joan hi ha hagut carrers de les Fonts, un exemple el Barriera, on no s'ha efectuat ni s'efectua un servei d'escombrada, fins al punt que són els mateixos veïns quins han de netejar-los. Davant d'aquesta situació, preguem a l'Ajuntament que preveu algun tipus de compensació econòmica pel servei que no s'estan duent a terme i quan es restabliran aquest servei. Considerem que l'estat actual de la neteja viària no és el que la ciutadania espera ni correspon a un municipi de Sant Quirze del Vallès. En definitiva, fins quan passejar per Sant Quirze continuarà sent com reviure l'època victoriana entre 1840 i 1860 a Londres. El primer cap de setmana de juliol es va celebrar un torneig de futbol a les Fonts que va provocar una elevada afluència de la piscina, dificultant en alguns casos limitat a l'ascens als fortins. Posteriorment, un regidor va informar a la xarxa social que els familiars dels participants van gaudir d'un preu especial de secs. Per això volem saber quin va autoritzar aquesta mesura, sota quin criteri es va adoptar, per què no es va informar prèviament als veïns de les Fonts i als abonats. Aquesta diferència de tarifa no discrimina l'actual llei reguladora que s'ha fet vigent enguany. Finalment, i sobre aquest punt, volem manifestar la preocupació pel funcionament del servei de vigilància de la piscina. S'han produït situacions reiterades d'incompliment de la normativa generant molèsties, com ara persones fumant dintre del recinte, música a un volum excessiu o salts a la piscina que en posen en risc la seguretat d'altres usuaris sense que s'observi cap actuació per part del personal responsable. Per aquest motiu, demaneu quines mesures s'han d'adoptar l'Ajuntament per garantir el compliment de les normes de convivència i la seguretat dels usuaris. Al ple de mes d'abril van sol·licitar la revisió de la sessió sexta del reglament de la participació ciutadana, concretament del punt 9, que limita a les dues preguntes per precs del ple i impedeix tornar a plantejar les qüestions temàtiques similars durant els 4 mesos següents. Han passat més de 3 mesos i encara no s'ha fet res al respecte. Preguntem quin és l'estat d'aquesta petició, quines actuacions s'han endut a terme des de la seva presentació. A més, volem saber quin és el motiu de la ciutadania que està obligada a presentar prèviament les preguntes de qualsevol formulari al ple, mentre que els membres d'aquest consistori no estan subjectes a aquest requisit. La participació ciutadana només és plena quan es pot exercir condicions d'igualtat, exercir la ciutadania un control previ del contingut de les seves intervencions, mentre que aquest requisit no s'aplica als membres de la corporació. Recordar pràctiques pròpies de models de participació restringida, més característiques d'etapes autoritàries de la nostra història que no són parts de democràcia consolidada. Això és tot i restem a l'espera de les vostres comentaris i respostes per escrit el més aviat possible. Bona nit.
0: Bé, jo li contesto, bàsicament, no m'he apuntat totes les apreciacions o el que no està escrit a la pregunta perquè no ho he apuntat tot, potser que em quedi alguna cosa perquè no. Li contesto el que em va presentar per escrit i potser hi ha alguna ampliació de la informació. La pregunta ja la tinc escrita perquè, com que marxa la gent de vacances, hem demanat, per tant, entenc que si no demà dilluns la podran treure ja per escrit perquè la puguin tenir, perquè si no després comencem amb festa major i ens aniríem a finals de setembre. Per tant, ens pregunta com es posarà en marxa el sistema de rec arreu del municipi. La cap de via pública ens respon que actualment ja tenen en funcionament el 70% dels sistemes de rec dels espais verds del municipi. La posada en marxa s'ha realitzat de forma progressiva, prioritzant aquelles zones que disposen de vegetació consolidada i que requereixen aportació d'aigua per garantir-ne el bon estat. Pel que fa a les instal·lacions que encara no s'han activat, es tracta principalment de zones on els sistemes de rec es troben molt deteriorats i és necessari renovar completament la instal·lació, actuació que es durà a terme conjuntament amb la replantació dels espais verds. Activar el rec en aquestes zones, on actualment no hi ha vegetació o aquesta vegetació està malmesa, és una pràctica o és pràcticament inexistent, suposaria un consum d'aigua sense obtenir cap benefici ambiental ni paisatgístic. En aquest cas es refereix a moltes zones de prat que la gespa és morta o que hi ha l'arbustiva no hi és i que regar allò es considera que estàs regant una zona erma en aquests moments. No, perquè el que creix és herba, no creix gespa o no creix la vegetació que hi ha. Per tant, això és el que ens, estic parlant tècnicament. S'estan aplicant els criteris d'eficiència en la gestió dels recursos hídrics, especialment en un context en què l'aigua continua sent un recurs limitat. Per aquest motiu es prioritza la reparació i posada en servei de les instal·lacions que poden aportar un rendiment real, evitant consums innecessaris, destinant els recursos econòmics disponibles a actuacions que permeten recuperar de manera integral els espais verds. En aquest cas també em sembla que el mes passat ho vaig estar explicant, s'estan substituint recs d'aspersió en molts llocs per rec gota a gota directe als arbres perquè sigui efectiu, és a dir, en zones on hi ha només un arbre. Per tant, es regarà aquell arbre i no pas tota aquella vorera o què. A mesura que es vagin executant les obres de renovació dels sistemes de rec, les actuacions de replantació s'aniran incorporant progressivament la resta d'instal·lacions fins a recuperar el conjunt de la xarxa de rec, garantir un ús responsable d'aigua, una major eficiència energètica i una millor conservació dels espais verds municipals. I això està calculat que passi cap al novembre, que al novembre estigui acabat de canviar tot. En algun lloc s'han hagut de canviar tots els comptadors. Ha estat 2 anys i mig el sistema de rec aturat, perquè la sequera va agafar 2 anys i mig, i un cop es va desinfectar, es va garantir que ja no hi havia legionel·la, es va començar a fer circular, alguns d'aquests tubs o es havien trencat o s'han d'actualitzar perquè el rec, sobretot els sortidors, el rec no el feien. Per tant, aquesta és la mirada tècnica que ho està aplicant. Ens pregunten també per què s'han substituint alguns dels contenidors sent ara més petits o provocant que les escombries s'hagin de deixar al terra que no hi caben. I ens contesta doncs, que cal informar que el barri de les Fonts, des de l'inici del contracte de recollida de residus, fa més de 10 anys, tots els contenidors instal·lats tenen una capacitat de 2.200 litres, a diferència de la resta del municipi, on la capacitat habitual és de 3.200. Aquesta tipologia de contenidors es van escollir específicament per adaptar-se a les característiques dels carrers del barri i de les Fonts, que en molts casos presenten una amplada més reduïda i condicionant tant la implantació dels contenidors com les maniobres dels vehicles de recollida. És possible que la percepció que alguns contenidors s'hagin substituït per altres de menor capacitat provingui del cas concret del carrer Josep Mitats, on arran d'un incendi d'un contenidor de paper i cartró, aquest es va substituir provisionalment per un contenidor de 3.200, superior a la capacitat habitual del barri. Per tant, no s'ha dut a terme cap reducció generalitzada de la capacitat dels contenidors de les Fonts, ja que aquests mantenen les mateixes característiques.
8: És que justament aquesta pregunta no va per les Fonts, va per aquí, per Sant Quirze, perquè hi ha barris d'aquí de Sant Quirze que s'han canviat el contenidor de la resta.
0: Pot ser que sigui temporal mentre no n'arribi un altre.
8: No,
0: que...
8: ja porta molts mesos, eh?
0: Bueno, és que
8: ja
0: amb l'activitat nocturna d'alguns nois i nois bàsicament, dels mesos anteriors, que per sort doncs, fa por fins i tot dir-ho, ha anat frenant, no hem pogut sempre dotar totes les... unitats de contenidors de tots, és a dir, allà on hi ha una bateria, qui siguin tots els que hi eren, o de tots de la mateixa mida, o fins i tot alguna vegada en tenim un model que no és ben bé el nostre. Això sí que pot haver passat,
8: no,
0: doncs i es van restituint.
8: No, que això ara no és salubre.
0: Home, no. Dic que pot ser, ho demanarem, a veure si és cert.
8: No és salubre perquè tenim les fotos de contenidors que són més petits, que s'omplen de seguida perquè el volum de gent que viu al costat és molt gran i llavors...
0: Si és el de la resta, és que si és el de la resta tenim un problema.
8: Sí, sí, és
0: perquè
8: de
0: el de la resta és el que menys s'hauria d'omplir. És a dir, tenim un problema en aquella zona, aleshores.
8: Sí, sí.
0: Perquè vol dir que les persones que van a abocar els residus no fan una bona selecció, perquè a la resta hi van coses molt determinades.
8: No,
0: moltes van a la deixalleria i les que han d'anar en el contenidor no l'haurien de deixar vessar. Per tant, ho demanarem perquè segur que ho tenen recollit, però aquí segur que tenim un problema de gestió del residu d'origen.
8: Però és que part, el noi que passa amb el camionet que va recollint
0: que, fa, que agafa els
8: fora,
0: desbordes.
8: La resta no l'agafa.
0: El camió que agafa el que hi ha a terra.
8: El que la gent deixa a terra, sí. El camionet que passa fent l'ullada i agafant les coses, les bosses de la resta no les agafa. No, perquè he estat jo davant, ho he vist.
0: Perquè deu esperar que ho facin els companys del camió, perquè...
8: No, perquè el camió agafa el contenidor i marxa.
0: Bé, doncs ho preguntarem. Ho preguntarem perquè ha de ser una incidència concreta en un espai.
8: Bueno, doncs
0: però torno a repetir. Si el contenidor de la resta està a cabeça, vol dir que en aquell entorn hi ha un problema d'utilització o de gestió del residu. Perquè normalment el que vessa és o el de cartró o el de plàstic, però el de la resta és, a la majoria dels carrers, és el que quan tires alguna cosa fa el so d'acabar, perquè no...
8: Tinc les fotos i...
0: Doncs, si vol, després me les passa per WhatsApp i així La següent pregunta era: quines actuacions té previstes l'Ajuntament per millorar la higiene de la via pública? Això ho hem explicat diverses vegades, però els hi tornem a explicar. Saben que amb la nova licitació del contracte hi ha una millora substancial del servei de neteja. En aquest cas s'està treballant la preparació del nou contracte de neteja viària i recollida de residus, en el que es preveu una ampliació dels serveis amb l'objectiu de millorar la higiene de l'estat de la via pública de tot el municipi. Aquesta proposta ja té gairebé 3 anys perquè i s'ha anat, jo diria que l'ha anat ajustant, però és molt semblant al principi. Un equip d'urgència de tarda, de dilluns a divendres, ara no existeix, és a dir, a les tardes el contracte actual de fa 12-13 anys gairebé no contemplava servei. Quan hem de donar un servei és a factura a banda. Ara aquí ja sempre hi haurà un equip de neteja tota la tarda, al matí i a la tarda, un equip d'escombrada mixta amb una escombradora mecànica i operari, també de dilluns a divendres perquè fan falta, més un equip específic de desbrossada per actuar sobre les herbes que creixen a les voreres. Està clar que no s'ho empaiten, que els escombriaires no acaben traient-les totes. Fa anys que van prohibir llançar a la via pública l'element que eliminava les herbes, és a dir, està prohibit posar-hi líquid. Per tant, doncs van sortint i no ho acaben tenint temps o no ho acaben fent com haurien de fer. Per tant, en aquesta proposta ja es posa un equip que només faci això, per tant, que sempre estiguin les voreres netes. I la implementació, paral·lelament, també es preveu unes millores en el servei de recollida de residus, entre les quals destaquem la implementació de la recollida de porta a porta comerç. Gràcies.

0: Cal posar de manifest que l'eficàcia d'aquests serveis també depèn del comportament cívic de la ciutadania. En aquest sentit, es constata que els actes d'incident relacionats amb l'abandonament de residus i la brutícia de la via pública han augmentat en els darrers anys, fet que dificulta mantenir els espais públics en les condicions desitjables malgrat els esforços dels recursos destinats. Segur que qui passeja a primera hora sap perfectament on s'han assentat joves a aprendre alguna cosa, perquè tenen l'amabilitat de deixar les llaunes allà. Es veu que la paperera de més aquí o que més cap allà no els interessa. Si passes després de l'escombradora i després de que hagin sortit els propietaris dels amos a passejar els seus gossos, trobes el camp de mides, perquè allò que han recollit a primera hora, després passen els veïns i no recullen els excrements dels seus animals. Qui no ho fa, doncs torna a embrutar la via pública que acaba de ser netejada i per tant torna a no ser confortable i torna a no estar en disposició de poder-hi ser. I això, evidentment, ens porta a la necessitat de les dues coses, d'insistir en el civisme i en la nostre compromís de no embrutar l'entorn col·lectiu i alhora també amb el compromís de millorar el servei que en aquest cas doncs, té molts anys i que sí que té una nova necessitat. Em sembla que heu preguntat alguna cosa de les netejades amb aigua, sí. Els baldejats. Es fan... fins i tot s'està netejant amb la hidro per poder desenganxar o desencastar zones al terra. No tinc la periodicitat, la demanaré perquè no la tinc, però s'està fent amb aigües refrescant els carrers i netejant, perquè a l'Avinguda Pau Casals quan s'ha de fer ho fan de dalt a baix perquè i han de tallar l'avinguda, no sé si és els dimarts o no sé quin dia és, però la tallen perquè es munta un grigall perquè és una avinguda que passa molta gent i durant una hora al matí no s'hi pot passar perquè estan netejant i estan fent-ho amb la pressió forta per veure si podem desencastar coses que de no ploure queden enganxades al terra. Moltes d'elles són quan un gos fa un pipí i ningú tira aigua darrere perquè no porten l'ampolla. Realment després hi pot haver altres coses, algú que li hagi vessat algun líquid.
1: Però no veiem que sigui per totes les zones, que passi l'olimpiadora
0: aquesta. L'he dit aquesta perquè molts matins de dimarts és el dia que no te'n recordes i passes per allà i t'has d'esperar, i per això és el dia que tinc clar aquest. El dimarts sé que ve la cuba i es fa a la part del centre i es va fent a tots els... Però ho demanaré perquè no ho tinc amb números, no tinc els dies exactes. El pla de manteniment de clavegram... Aquí a Sant Quirze era una gestió pròpia i aquest any passat vam fer un conveni amb el Consorci del Besòs, que ells són experts en aquest àmbit, i vam triplicar el pressupost. És un conveni obert perquè amb la detecció la diagnosi que estan fent ara puguem anar ampliant el nombre, el cost que s'hi destina i les accions que s'hi han de fer. Llavors ens diu que el manteniment del clavegram es presta mitjançant l'encàrrec del Consorci del Besòs, que desenvolupa el pla de conservació preventiu correctiu sobre la xarxa del municipi. L'objectiu és garantir el correcte funcionament del sistema des del punt de vista higiènic, ambiental i de prevenció d'inundacions mitjançant una gestió planificada. Si se'n recorden vostès que fa temps que ara estan venint els plens, en alguns plens enrere vaig estar explicant que havíem estat buscant tapes de clavegram que havien quedat colgades a sota de capes i capes d'asfaltat. Doncs això ho ha estat fent el Consorci. Han estat passant càmera per tot i s'han anat buscant, s'han picat i s'han fet aflorar perquè hi pugui haver accessibilitat, perquè feia molts anys que aquella etapa no estava sent gestionada i que per tant vol dir que allà ningú hi entrava i ningú, no? Només es passava la càmera però no es veia què passava en el tub. Llavors el pla de manteniment inclou inspeccions preventives de la xarxa per detectar l'estat dels col·lectors i prioritzar les actuacions, la neteja de la xarxa i dels embornals en funció del resultat de les inspeccions del nivell de brutícia detectat, actuacions correctives per resoldre embussos, incidències i avisos amb servei d'atenció permanent a les urgències, inspeccions amb la càmera per diagnosticar l'estat interior de les canonades i planificar les reparacions necessàries, l'actualització de la cartografia de la xarxa, l'elaboració d'informes tècnics, redacció de memòries valorades per a futures actuacions i una partida anual destinada a reparacions urgents, reposició d'elements deteriorats com embornals, pous, tapes i registres. I també amb alguna de les CISES, que també demanarà la cap de via pública que els adjunti, amb una de les comissions de seguiment, ens van presentar uns plànols, no?, de tots els embornals que ja s'havia actuat, que es creien que eren els més urgents que s'havien de desencrustar, perquè després de tot el temps de sequera que no hi havia circulat aigua per allà, ja no és tan fàcil amb pressió, i a vegades s'ha d'obrir, picar i després amb la pressió ja s'aconsegueix fer circular. També hi ha les inspeccions de la xarxa de clavegram per localitzar pous de registre amagats, que és això que els deia, identificar el traçat de la xarxa existent i actualitzar-ne la informació, treballs de neteja preventiva en diversos trams de la xarxa, especialment el

0: carrer Influència Riera i en els dos trams de carrer Santana per eliminar sediments i assegurar correcte drenatge, neteja amb camió i impulsor aspirador dels col·lectors principals del passeig del ferrocarril zona del Mercat Setmanal i del passeig de la Riera en direcció a la plaça Nova, inspeccions amb la càmera de l'interior de les canonades que permeten comprovar l'estat estructural de la xarxa, detectar possibles anomalies i planificar actuacions de manteniment futures, i addicionalment es va realitzant treballs amb espais confinats per retirar runa i antigues tapes metàl·liques de l'interior de pous de registre del passeig de ferrocarril, millorant la seguretat en funcionament. Per tant, aquí que són ja una entitat que té una solvència amb molt temps i molta, ens ha ajudat a fer aquest següent pas, que era ja un treball molt més intensiu, i probablement en el pressupost de l'any vinent hi hauran més diners dels que hi havien en aquest, perquè un cop ells fan la diagnosi i ja ens poden donar donant actuacions i es van aplicant, i també directament sobre allò que realment es fa i no pas un diner que està allà destinat perquè no se sap massa què, sinó sobre una acció ja concreta. Pel que ens diu de l'escombrada del carrer Baix Riera, ens diu que s'informa que aquest carrer disposa de servei de neteja viària de dilluns a divendres d'acord amb la planificació establerta. Per tant, si no passen és que les persones que escombren no hi està passant, però està establerta. Que jo els contesti això no vol dir que vostès vegin que no passa. Que està establert, que el servei ha de ser així. Concretament, de dilluns a dimecres es realitza neteja manual mitjançant una persona operària que efectua les tasques d'escombrada del carrer, i els dijous i divendres la neteja es du a terme amb un servei mix format per l'escombrador mecànic i una persona operària de suport. Per tant, si això no està passant, nosaltres ara demanem la ruta que tenen, i si realment doncs, resulta que aquell carrer se l'obliden, doncs se'ls demanarà que hi vagin, perquè la tenen com a ruta de treball. Pel que fa a les fonts, una mica el que ja hem anat explicant, que el torneig doncs, es va celebrar, i estem ho hem anat explicant una miqueta, perquè si vol li torno a explicar, però dic que ja ho han sentit. Dic perquè ja estem quasi a demà, que no sigui que haig de demanar unitat d'acte, ens falten 11 minuts, perquè si no doncs hauré de demanar. És que quan s'acaba un dia s'ha de demanar als regidors si volen que acabem el ple al mateix, no? O si no, saltar demà al matí a les 8 i acabar el ple. I no seria massa just ni per vostès, que haurien de venir demà al matí que va explicar escoltar les últimes respostes. En tot cas, hem demanat l'arqueig, se'ns va adjuntar el d'aquell dia, hem demanat els altres, i amb aquestes converses molt més intenses ja tècnics i polítics amb l'empresa responsable en volem treure l'entrellat. Perquè al final els veïns no acostumen a aixecar falsos testimonis si no passen les coses. Per tant, alguna cosa hi ha. Després hi pot haver confusions o que sí, pot ser, però quan una pila de persones t'expliquen les coses és que alguna cosa hi ha allà i... No, per tant, aquí. Llavors, quines mesures pensa adoptar aquest Ajuntament davant la passivitat del vigilant? Doncs el mateix, se li ha requerit. Abans m'he descuidat amb el senyor Noguer els drets laborals, cert, les persones, els treballadors ens van estar explicant que no tothom cobrava el mateix concepte les nòmines, que hi havia càrregues, també ho hem demanat, aquest aclariment, que no tothom cobrava el mateix dia i no pels mateixos conceptes, i no sabien massa. Per tant, aquí hi ha alguna qüestió que no està funcionant i que això és el responsable, i que això no li dona, és a dir, que un treballador no cobri bé el seu sou no l'eximeix de no fer bé la seva feina. Són dues coses diferents, és a dir, un es pot estar queixós, però la feina l'ha de fer bé, i més en un espai públic en què s'està gestionant, perquè si no la conseqüència sobre el servei és dolenta, molt dolenta, cap a un tercer que és de bona fe, que està allà i que té el dret a tenir un bon servei. Per tant, que no és un servei directe a una persona que dius, mira, no m'estàs pagant, et deixo de netejar casa, no és el cas. És una qüestió de que hi ha una persona que està fent una feina i que no l'està acabant de fer o no està acabant de veure la dimensió d'acabar d'aplicar tota la normativa, i que aquí hi haurem de ser a sobre. I jo diria que em sembla que he passat per totes les preguntes. No sé si me n'he deixat alguna.
1: Falta el de la participació ciutadana.
0: Ai, perdó. Ostres, sí. És que no, aquí no la tinc escrita. Doncs és un dels temes que ha passat a Festa Major amb el secretari, perquè la modificació del reglament de participació és complexa, això ja ho vam viure. El secretari ens valorarà una mica l'informe i llavors el posarem a debat amb els grups municipals. Sí, sí, sí. Però em sembla que aquí, més d'un cop, el senyor secretari que tenim avui és el que substitueix el secretari accidental, perquè ell ara està fent les seves vacances. Ell a l'agost treballa 3 setmanes intensament, evacua molts informes, és a dir, ell aprofita perquè són uns dies molt tranquils a l'Ajuntament per poder avançar amb tasques. La secretaria i la intervenció són un coll d'ampolla de molts ajuntaments, en el nostre també, i no sempre surten les coses amb la velocitat que tots desitjaríem, és cert. Però aquí sí que va lligat a un informe dels secretaris i nosaltres podem parlar del que vulguem, però ell ha d'informar perquè els reglaments de participació requereixen d'un informe de secretaria.
2: Si vols podem parlar, jo crec que seria molt just que aquest senyor que porta 4 hores aquí assegut pugui parlar aquí en la intervenció.
0: Jo els diria que sí, però els hi pregaria que em deixin tancar el ple perquè si no anirem a un... I després ja li dic que si després ens ho vol explicar ens l'escoltarem tot, que no tinc cap problema. Però... Però...
1: Faré una pregunta ara quan sortim i...
0: Val, doncs, a més amb el senyor que vol parlar ens coneixem força, vull dir que no tinc cap problema, però si els hi sembla, tanquem el ple ara i després ja el senyor Ocampo que ens faci la pregunta. Reiterem el que els dèiem als informes de presidència, siguin prudents, passin-s'ho molt bé, descansin qui descansi, els que treballin doncs també que treballin aquests dies amb certa tranquil·litat, que hi ha llocs de feina que tenen un punt de... fins i tot de benestar quan no hi ha tanta gent que hi és, no? Hi ha un punt de concentració. I senyora Fernández, una abraçada molt gran. Bones vacances a tots i fins al setembre per la Festa Major. Senyor Campo, digui'm el que...
3: No em dic Campo, eh? No passa res. A veure, la meva pregunta és molt senzilla.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, informació, entreteniment i la teva música.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze,
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze. I quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable, amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
7: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
8: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.